Quan se'm tanquin totes les sortides i la fosca nit no em deixi en pau. Quan em faci por estar en silenci, quan em costi molt quedar-me en peu, quan tots els records es revelin i s'allarguin.

0: Antonio, cariño, mira, te llamo, ya ves, para darte las gracias por todo, por esos 33 años que hemos estado juntos. Tú has sido mis manos y mis pies, Antonio.
1: Daniel, això és un missatge per tu. Avui fa 13 anys que ens vam conèixer. Hem passat per penes i alegries. Fa un any que ens vam casar. Et desitjo que estiguis molts anys al costat meu i

0: Ara també pots posar-te en contacte amb Luis Rodríguez escrivint un mail a luisrodríguez@momentos.fm indicant el teu número de telèfon.
1: luisrodríguez@momentos.fm

partida quan m'adormia amb la soledat. Quan se'm tanquin totes les sortides i la fosca nit no em deixi en pau.

0: Pendientes un día más de la situación de los incendios en nuestro país. Lo cierto es que en las últimas horas al menos no se ha extendido. De hecho, se está conteniendo los frentes en distintos puntos de nuestro país. La noche ha sido desde luego positiva para la zona de Ávila. Recordamos que el incendio que se comenzaba el pasado jueves es ya el mayor en la historia de nuestro país. Hoy al fin se plantean medidas de relajación esperadas por los vecinos desalojados, más de 35.000 en total en esa zona, y los más de 14.000 confinados. Ojalá que pronto puedan llegar esas noticias de que regresen a casa. Rodrigo San Pedro, desde Ávila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas. Pues así es. Aquí por primera vez se habla ya de esas posibles medidas de relajación y de la vuelta de parte de los 35.000 abulenses desalojados de sus casas. Se está haciendo un vuelo de reconocimiento por la zona del incendio y la decisión final la tiene que tomar el mando único, pero las previsiones son positivas. Ahora la prioridad es contener el perímetro en Mijares, Gavilanes y en el pantano de San Juan. Preocupan las altas temperaturas previstas para esta tarde y que el viento haga aparición. Pero por ahora, helicópteros e hidroaviones, así como los medios terrestres, están trabajando en la consolidación de la zona. Y aquí, en el centro de mando de Navaluenga, todos estamos pendientes de ese mando único para esas medidas de relajación que apuntaban desde aquí son posibles y factibles. En la vuelta a las casas de los vecinos, han dicho, se va a priorizar la seguridad ciudadana, también la de los equipos de extinción. A esta hora, los núcleos de población no corren peligro y dos de las carreteras cortadas ya se han abierto al tráfico.
0: Qué buena noticia, Rodrigo. Hay vecinos, ¿sí?, que podrían entonces empezar esta misma tarde a regresar a sus casas.
1: Sí, estamos pendientes porque aquí hay optimismo, se ve que el incendio no ha avanzado, pero eso sí, como digo, la última palabra la tiene el mando único, porque como bien sabes y saben todos los oyentes, este incendio con el de Madrid y con el de Toledo se considera un incendio único, así que hay un mando central y es el que tiene que dar el ok definitivo para esa vuelta a casa, pero por aquí son buenas las caras, hay ilusión y se prevé que pueda ser así, pero hay que esperar a ese ok definitivo.
0: Competencias asumidas que asumió el mando único, el gobierno central, ante la emergencia de esos incendios, tanto en Madrid como en la provincia de Ávila y Toledo. ¿Cómo se presentan las previsiones para la tarde, dado que estás en ese puesto de mando? Porque llegan altas temperaturas a la zona, no sé a cuántos grados estáis en ese momento desde ahí, desde el Navaluenga.
1: Pues en estos momentos no sé la temperatura porque no tengo un termómetro, pero ya empieza a hacer calor y sí que es verdad que está subiendo la temperatura. Esta mañana ha refrescado, ahora hace mejor. Las máximas previstas para hoy son de 37 grados, que ya es bastante calor, y mañana llega la ola de calor, que se espera más calor todavía. Pero los expertos con los que he estado hablando dicen que no preocupa tanto ese calor como el viento, porque hoy está siendo un día ideal, no sopla nada el viento, es perfecto para la extinción del cielo, del fuego, pero claro, si empieza a soplar otra vez el viento, sería cuando correría más peligro otra vez de nuevos focos, de reactivaciones, etcétera, etcétera. Así que hoy es una oportunidad única por esa ausencia de viento, aunque sí que es verdad que hace calor.
0: Gracias, Rodrigo. Cualquier novedad al respecto, sobre todo especialmente la vuelta, tú avisas. Que lo que nos gusta es dar buenas noticias y esta sin duda sería la mejor de las posibles. Gracias, Rodrigo.
2: Que sigan esta comparecencia a través de los medios de comunicación tradicionales o también a través de streaming. Me van a permitir que comience refiriéndome a la grave situación que atraviesa nuestro país como consecuencia de los incendios. En este momento permanecen activos 8 grandes incendios forestales en España y quiero trasladar todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del Ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar sus hogares, a quienes permanecen confinadas y también a todas
0: las familias. Es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa, donde hoy está dando cuenta de lo que ha sido el balance del curso político y ha comenzado haciendo referencia a esos incendios forestales que asolan nuestro país. Le escuchamos ya en directo.
2: Consecuencia de las llamas de los incendios. Y también mi reconocimiento a la colaboración con todas las instituciones públicas en la respuesta frente al enemigo común que tenemos, que es el fuego, y por supuesto los servidores y servidoras públicos que en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil combaten el fuego y protegen a la población en condiciones extraordinariamente difíciles. Acabamos de terminar el CECOT, me ha acompañado también la vicepresidenta tercera, conjuntamente con el ministro del Interior, y hemos también compartido con el general de la UME, por tanto, la persona que está al mando de toda la dirección operativa en la lucha contra los incendios en la Comunidad de Madrid y también en la Comunidad de Castilla y León, en particular en la provincia de Ávila, y lógicamente también en Toledo, en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Hemos compartido el reconocimiento a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que luchan contra el fuego en primera línea, en horas muy difíciles, muy críticas, pero que efectivamente, gracias a ellos, estamos cambiando las tornas.
0: Agradecimiento tanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no especialmente a la Unidad Militar de Emergencias, que está trabajando en esos 8 incendios que ha dicho el presidente continúan. Bueno, pues por desgracia arrasando hectáreas. Estaba previsto que hiciera un balance de curso muy enfocado, bueno, pues a toda la legislatura, lo que había hecho el gobierno a lo largo de este curso, un poco también de propaganda, y lo cierto es que lo va a comenzar hablando de las ayudas a los afectados por el incendio, que hoy ya ha tomado el Consejo de Ministros, como es lógico, y también por ese pacto de Estado climático que en las últimas horas parece ser la prioridad para el gobierno y que ya ha ofrecido a la oposición.
2: Necesarios todo el tiempo que haga falta hasta apagar la última llama. Hoy mismo, como saben, el Consejo de Ministros y de Ministras ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a los territorios perjudicados por los incendios. Con esta declaración, como saben, comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas que evidentemente iremos poniendo en marcha conforme vayamos haciendo una evaluación mucho más certera de la magnitud de esta catástrofe.
0: Bueno, pues ha comenzado hablando de esa referencia, de esa declaración de zonas catastróficas, bueno, pues a todos los territorios lógicamente afectados, y eso que implica, implica ayudas para los ganaderos que han perdido sus tierras, implica ayudas para todos los afectados por el fuego en viviendas. Por cierto, que a partir de las 12:30 vamos a hablar en materia de seguros, hasta qué punto pueden cubrir los daños, los seguros particulares que todos tengamos de hogar o los seguros de empresa, hasta qué punto son necesarios unos y otros y si en algún momento tiene algo que ver el consorcio de compensación de seguros o no. En cuanto tengamos más detalles de todo lo que está contando Presidencia del Gobierno y todo lo que se ha podido aprobar por parte del Consejo de Ministros también, aquí lo vamos a contar. Pero lo cierto es que en esta tragedia de los incendios hemos visto una cara muy amable, ¿no? Como es la de los voluntarios, muchos de ellos encima siendo afectados. Quiero irme hasta el hotel El Castrejón de Cebreros, en Ávila, donde creo que ya me escucha Maika, que es la responsable de restauración. Hola, Maika, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy escuchándote.
0: Creo que a pesar de estar rodeados por humo, ¿todavía tienen ahí en la zona humo?
3: Sí, sí, todavía. Ayer fue un día duro de humo, hoy tenemos un poco menos, pero sigue oliendo.
0: Decía
3: seguimos
0: que
3: teniendo, hay ratos.
0: Decía que ha sido, bueno, pues la cara más amable de estos incendios, ver cómo todo el mundo se ha volcado, incluso siendo afectados, porque ustedes, a pesar de que el hotel se encuentra en esa zona afectada, han dado cobijo, han dado cama, han dado comida totalmente gratis a todo aquel que lo ha necesitado. ¿En qué momento decidís, oye, es que yo también soy afectado, pero yo también tengo que ayudar?
3: Sí, claro, esto somos aquí una piña y aquí en cuanto pasa algo estamos todos unidos y aquí se ha acogido a gente que ha perdido sus casas, a los que han venido a ayudar a trabajar, a todos.
0: Maika, ¿cuánta gente estáis ahora mismo acogiendo?
3: Tenemos el hotel lleno, la verdad, y a comidas pues bastantes. Tranquilamente tendremos 50-60 personas.
0: 50-60 personas a las que le estáis dando cama y comida totalmente gratis.
3: Sí. Sí.
0: Qué bueno.
3: Claro, Pues ya sabes esto cómo funciona. Pero claro, nos va, pues claro que nos influye.
0: Claro.
3: Pero
0: es el momento, es lo delicado de esta situación, el tener que, bueno, pues verse, ¿no? ¿Qué os cuentan por allí? ¿Están preocupados? Hay muchos casos de personas que lo han perdido todo, es más el miedo y la incertidumbre. ¿Qué os cuentan? ¿Qué os dicen?
3: Bueno, pues sí. Es el miedo, es también la impotencia de ver cómo pierdes tu casa, pero el apoyo que han tenido, la gente que los ha ayudado, la verdad es que luego, pues eso también recompensa, aunque no sea la recompensa que esperas, ¿no?
0: Claro. Me imagino que, claro, tendríais el hotel a tope cuando se desató el incendio y por delante una temporada turística como es el verano. Sí. ¿Pensáis que cómo se presentan ahora las cosas? Porque claro, de momento no es que estéis ganando, es que estáis perdiendo.
3: Claro, no, las cosas se presentan mal, porque a ver, el turista no va a venir. Aparte de los días que ya llevamos y las cosas que se han tenido que... Las personas que han echado atrás las reservas, claro, para venir.
0: Claro.
3: O sea, pues va a ser una temporada dura.
0: ¿Maika?
3: Sí, una temporada dura va a ser. ¿Me oyes?
0: Sí, sí, sí, que se nos va de vez en cuando la cobertura, que lleva siendo la tónica a lo largo de estos días que nos viene pasando. Maika, pues sobre todo agradecer no solo el que hayas estado con nosotros, sino la labor que estáis realizando en el hostal, porque estáis dando de comer a 50, 60 personas, alojando donde podéis también a bomberos y echando una mano a muchos vecinos que, como decías tú, son familia y que, bueno, pues por desgracia han vivido en primera persona las consecuencias devastadoras de esos fuegos. Un beso enorme, Maika, y todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro abrazo gigante.
3: Muchas gracias, igualmente. Adiós.
0: Adiós. Y que sigue hablando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa. Enseguida tratamos de resumir lo que va contando antes, como siempre, tu COPE cercana.
4: Herrera en COPE.
5: Estar informado.
4: Si te gusta el deporte,
6: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
4: Ya sabes dónde acabar el día.
6: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
7: A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros.
4: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
8: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
4: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
8: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
4: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
6: No se lo pierdan.
9: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
10: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
11: Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
12: Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
13: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
14: 10 minuts, arribarem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts, ben trobats i parlem. Parlem perquè avui és dia 28. Mira com esteu, com estic encara, porto tot el dia, que no sé ni el dia en què he vist. Avui és dimarts, dia 28 de juliol. Estem, a 3 dies de que acabi el mes i que comenci el mes rei de les vacances. L'agost seria el més tradicional per a Espanya per agafar vacances. Cada cop això està més repartit, tot s'ha de dir, que això ja comença el juny moltes vegades, ja acaba el setembre. I a més, molts psicòlegs diuen això, a l'hora de descansar aquest model tradicional d'agafar vacances al mes d'agost, que recordeu, ara potser no tant, però en altres èpoques el mes d'agost era un mes inhàbil i encara en molts llocs és un mes inhàbil administrativament parlant per les vacances. Això va canviant, Això va canviant i acabarà canviant segurament per repartir-les durant tot l'any, per una qüestió de rendiment, de salut mental, etc. Però bé, tornem perquè encara nosaltres posarem la visió antiga o més de modé d'agafar agost com el més tradicional de les vacances en nostra piel de toro. Bé, on anireu de vacances? Si aneu de vacances, si us podeu permetre anar de vacances, perquè això tampoc és barato. I aquí vaig, amics. De fet, hi ha dades força interessants i per plantejar-se el tema. Un de cada 5 espanyols, aproximadament el 20% de la població, contracta o demana un préstec per finançar les seves vacances. El 30% ho contempla o s'ho planteja. Ara, val la pena això o no val la pena? Perquè estem parlant d'un 20%, poca broma. D'altres no, d'altres pues no. Els perfils d'aquestes persones que demanen un préstec o finançar les vacances són habitualment, el perfil són menors de 35 anys i llars amb ingressos que no són fixes, perquè així demanen aquesta ajuda, no? I els menors de 35 anys també podrien entrar dins d'una certa lògica. I els diners que es demanen acostumen a voltar entre 3.000 i 6.000 euros, en funció del destí, dels plans... Clar, que no dic que no, perquè aquí cadascú que faci el que cregui, faci els plans que cregui possibles. Les vacances estan per gaudir-les, i les vacances és un temps de desconnexió imprescindible per qüestions de salut mental i de descans i de desconnexió, insisteixo, aquelles persones que ho necessitin més, fins i tot, no? Però no podem girar l'esquena i veure que hi ha un cert risc financer davant de tot això. De fet, experts en economia demanen tenir cura i cuidado, perquè aquests crèdits personals a vegades tenen interessos molt alts. Tot això s'ha de mirar molt. Llavors, val la pena? O fins a quin punt val la pena? Val la pena entrampar-se, entre cometes, durant uns mesos l'any per pagar les vacances d'estiu i no poder viure-ho durant tot l'any. Aquí ja en funció de la visió, No, ni critico, ni afirmo, ni desmiento. Poso la qüestió sobre la taula. Cadascú, insisteixo, que faci el que cregui que ha de fer. Ara, en parlem d'això. I en parlem de què fer perquè tot això no t'entrampi. Què fer per no agafar-te els dits davant de tot això? En parlem d'això amb el senyor Jordi Martínez. El senyor Jordi Martínez és director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers i de la Barcelona Finance School. Jordi, bon dia, benvingut.
15: Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
14: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i per atendre'ns. Jordi, és que a vegades cada cop és més difícil que les vacances no t'ofeguin econòmicament, però hi ha alguna manera de fer-ho?
15: A veure, hauríem de començar doncs fent les coses al revés. O sigui, a vegades decidim, volem anar de vacances a tal lloc i a partir d'aquí ens organitzem i potser hauríem de fer primer quants diners tinc per anar de vacances i a partir d'aquí decidir a quin lloc vaig, no? Perquè si no acabem fent a vegades viatges perquè veiem una foto d'Instagram o un anunci que ens surt per aquí o un amic que ens explica que anem a no sé on i comencem a preparar-ho i després això se'ns en va de mare i ens trobem al febrer encara paguen les vacances.
14: Això és dur, eh? Home, i ara que dius això, hi ha moltes famílies, o fins i tot persones que demanen préstecs per anar de vacances. Sí. Això seria aconsellable? Préstec al banc, em refereixo,
15: sí,
14: eh?
15: Sí. Del banc o de la financera, eh?
14: O de la financera, correcte.
15: Sí, que jo crec que tot el que sigui finançar oci no és bona idea. L'oci és una cosa que es consumeix al moment i els préstecs els haurien de fer per coses que perdurin, no? Per exemple, jo puc demanar una hipoteca i és una cosa que vaig pagant durant anys, però és que aquella casa hi segueix vivint. O demano un préstec per un cotxe a 5 anys i el cotxe igual em durarà 10, no? Però demanar-me un préstec per anar-me'n de vacances una setmana al Carib i que et deia el mes de febrer que m'arribi el rebut quan haig de pagar la calefacció, doncs no sembla gaire bona idea. O sigui, finançar l'oci en general no és bona idea.
14: Per què? Em dona la sensació que hi ha un desequilibri bàsicament entre una sensació de postureo i el confondre fer vacances o descansar en viatjar i fer una gran despesa. No sé si la gent és conscient o no. Sí, a mi em dona la sensació que hi ha una relació aquí.
15: Jo estic d'acord amb tu, que les xarxes socials doncs, ens porten també, no només amb les vacances, amb tot, no?
14: Sí.
15: Anar a concerts de grups que no és el grup de la teva vida i l'entrada val 130 euros, però com hi va tothom hi has d'anar, no? O coses més mundanes, no? Que veus un anunci, veus que tothom ho està fent, allò que diuen del FOMO, no? Que diuen els joves, ens sentim obligats a fer-ho. I amb les vacances passa igual, que sembla que si no te'n vas a l'altra punta del món i fas unes fotos molt xules a una posta de sol, doncs no són vacances. I quan probablement pots anar ben a prop, gastant menys i desconnectant més.
14: I a vegades sense sortir de casa, en funció de com tu plantegis, també pot ser d'unes bones vacances, en funció de com tu plantegis.
15: Sí, aquí sí que també hem de dir que hi ha una part de la població doncs, que realment no té ingressos suficients com per permetre's unes vacances. I això ja és un altre problema, eh? I després que la inflació tampoc està ajudant, no? La inflació ha sigut d'un 3,4, però si agafem la inflació del turisme, per exemple, la proximitat és més alt que la inflació i que els salaris, amb el qual això també fa doncs, que moltes persones doncs, tinguin dificultats per poder fer vacances, però si no les planifiquem és pitjor.
14: Clar, bàsicament, en tot cas, quan passen aquestes coses, quan hi ha problemes econòmics o senzillament, que és que no arribes per qüestions d'inflació, de preus, del primer que es retalla és d'oci. L'oci és la primera cosa que es va retallar en cinema, si vas al cinema, etcètera, etcètera, etcètera.
15: Que ja és lògic que sigui així, no? Que al final doncs, no cal un retall del menjar o de pagar un préstec o del lloguer, no? Al final té lògica que si quan fem retallades les fem de la part de l'oci. Però també hem d'intentar organitzar-nos una mica, no? Doncs si sabem que cada any hem de vacances, doncs, ostres, doncs si cada mes puc separar una part per quan arribi el moment de pagar, doncs ja tenir-ho i no anar patint, doncs això ens ajuda. De fet, les persones que tenen una paga extra, l'empresa els està ajudant, no? A separar aquests diners de cada mes. Financerament és millor cobrar 12 pagues, perquè tens tu els diners. Però sí que és veritat que la gent que té pagues extres, doncs quan arriba l'estiu o quan arriba Nadal, doncs té aquells diners que doncs, ja estalviats, com si diguéssim, no? Que pot destinar, per exemple, per fer un viatge.
14: Fer una previsió, aquelles persones que volen fer viatge, fer una previsió amb aquest raconet de diners per ajudar a pagar o fins i tot pagar en funció de com, eh? Saps una cosa, Jordi? Estava mirant la final, tu vas veure la final del Mundial?
15: Sí.
14: Vaig veure l'estadi ple i van dir, no sé si seria cert, que havia una mitjana de 3.000 euros per persona entre entrades, viatges i demés. És al·lucinant, i l'estadi estava ple, i jo pensava, d'on entra aquesta pasta, aquesta gent?
15: Jo crec que era més i tot perquè quan veies els preus de les entrades,
14: sí.
15: Realment, ostres, sabia inclús una mica de greu, no? Perquè per mi el futbol és una cosa molt popular, no? I s'està convertint en un luxe. Passa també aquí, eh?
14: Sí, totalment d'acord.
15: Quan vas a veure el Barça, que a vegades doncs dius, ostres, dius, si estic envoltat de turistes que han pagat un munt de diners i que segurament amb els preus d'abans doncs jo podia anar 3 o 4 vegades l'any i ara doncs hi puc anar una i a un partit que no sigui...
14: Sí, molt... No un Barça-Madrid, un Barça-Madrid ja... Això
15: hem dit abans, no? Però que realment... és una pena, no? Perquè el futbol, que és una cosa molt popular, doncs s'està convertint també en un objecte de luxe, que també va amb el que et deia abans del FOMO, no? Igual trobes gent que el futbol no és la seva passió, però que, ostres, com hi va tothom, doncs jo també m'endeuto per anar-hi, no?
14: Doncs, senyor Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'IEF i de la Barcelona Finance School, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i bones vacances, que suposo que les tens.
15: Sí, les tinc, les estic esperant amb candeletes i com dèiem abans de l'entrevista, dic que aquesta setmana sempre es fa molt llarga.
14: Una abraçada molt forta, cuida't molt.
15: Cuida't igualment.
14: Igualment. Doncs sí, sí que es fa llarga, sí. Sí que és aquesta setmana, i agafem vacances també, a partir de dilluns vinent estarà aquí el Ricard, el meu company Ricard Álvarez, per fer el tram, primer tram d'agost del matí. Bueno, del matí, del migdia, millor dit, més que el matí, ja no està en matí. Estava pensant, i mentre xerrava amb el professor, amb el director d'Educació Financera, amb el Jordi, estava pensant que a mi una vegada em va passar, us explicaré una història d'exemple del que no s'ha de fer mai a la vida i com em vaig ficar un bassal fins les celles. Me'n vaig anar de vacances 10 dies, aproximadament, 10-15 dies. L'import total... eren d'uns 2.500, 2.800 euros, si malament no recordo. Tres persones. Hi havia diners per pagar, eh? Jo tenia diners per pagar aquelles vacances. Però no sé per què, i aquí es comença l'error, el meu cervell, innocent, sense coneixements, sense mirar abans, vaig decidir finançar-les i vaig pagar amb una tarja de crèdit que tenia. Doncs mireu, les vacances en va sortir pràcticament quasi pel doble. Quasi pel doble. Evidentment, mai més. Això, evidentment, va ser una errada meva, una imprudència, etcètera, etcètera, que espero i desitjo que ningú pateixi. Però, si mirem, estava buscant per aquí també, mentre xerrava, hi han ofertes, bueno, ofertes, entre cometes, de demanar crèdits entre 6.000 i 60.000 euros per tornar un màxim de 96 mesos. Clar, jo penso, vale, demano... 10.000 euros, poseu, per fer un gran viatge. Un gran viatge, que per cert han pujat més d'un 200% els crèdits personals per demanar per viatjar. Vale, demano 10.000 euros. Els torno a 96 mesos. Però l'estiu que ve, què? Què faig? Redueixo? Com va l'economia aquí? És que s'ha de plantejar tot. Bé, i tu quan et penses gastar aquestes vacances? Nosaltres hem sortit al carrer per fer aquesta pregunta. Ha sortit la Mar Puerto i ha sortit el Mar Monclús. Marc, com estàs?
16: Molt bé.
14: Tu què?
16: Jo què?
14: Quines possibles tienes per anar de vacances? Com ho feu?
16: Normalment,
14: en família, no els papes.
16: En família, efectivament, en família, sí, sí.
14: Però normal, ben fet, sí. No ho deixis mai.
16: Mentre puguis,
14: Marc, no ho deixis mai. Bé, ha sortit el carquet, explicava la gent.
16: Sí, doncs mira, hem pogut parlar primer amb la Maria,
14: sí.
16: Que bàsicament el que feia és marxar de vacances per aquí a prop.
17: Yo me voy a L'Empordà, una masia que l'habilitaron como, bueno, apartamentos, está en plena naturaleza. Y a muy poquito de la playa. En agosto todo es caro. Normalmente suelo irme en julio, pero este año agosto. Y si hacía 15 días, ahora hago 8 días.
14: Claro. El mateix pressupost, tu exacte. Tens el mateix pressupost, però què has de fer? Has de reduir dies si no tens més diners.
16: Sí, sí, és així.
14: Normal.
16: S'ha de reduir els dies i li sortia més o menys el mateix.
14: I mira que no estem parlant de que viatja a l'Índia, eh? Ni al Japó, estem parlant de l'Empordà, estem parlant sí. de Catalunya, no surt de Catalunya.
16: Però Catalunya també és molt cara de
14: i tant,
16: vacances.
14: I tant, en funció d'on vas... Bueno, per norma és molt cara.
16: Sí.
14: És. Què més? Què més t'explicarà?
16: Perquè també hi ha molts turistes. També hem pogut parlar...
14: això.
16: Hem pogut parlar amb en Joel, que ens explicava una manera diferent de viatjar.
18: Soy una semanita por el norte de España. La verdad que bastante poco, porque las vacaciones gordas, por así decirlo, es fuera del verano. 15 días en Corea, que estuve hace un par de meses, 1.500 euros, más o menos.
14: Bueno, molt bé, no?
16: Sí.
14: Molt bé, molt bé, molt bé.
16: Però, clar, aquestes les feia fora de temporada.
14: Fora de temporada els preus baixen sensiblement, clar. Que també és una bona opció si ho pots fer amb la feina, clar.
16: Sí, però 15 dies a Corea per 1.500 euros està molt bé.
14: Però està tirat de preu, això.
16: Per això, sí,
14: està
16: sí.
14: Tirat de... Jo no aniria mai a Corea, ja, també t'ho dic, però en principi per preus que li agradi és un bon viatge.
16: Clar,
14: eh?
16: Sí, sí. Aleshores, el que ens explicava és que fa les vacances partides, que és el que fa molta gent.
14: Mm.
16: Primer agafes unes vacances, després... unes vacances fora de temporada i unes a l'agost.
14: Això és el que de cop els psicòlegs aconsellen més per qüestions de salut mental, de desconnexió i de descans durant tot l'any.
16: Clar, disfrutes molt més de les vacances.
14: Exacte. Què més et explicaven?
16: També hem pogut parlar amb el David, que ens deia això.
19: Y voy a Sicilia con mi pareja. Pues entre vuelos, hotel y allí excursiones que hagamos, unos 400.
14: ¿400? ¿Ha dicho 400 a Sicilia?
16: Sí. ¿Una semana?
14: ¿Una semana?
16: Sí.
14: No m'ho crec. Déjame. No, això no me cuadra a mi. No pot ser.
16: Sicilia? Sí, sí. Això ens deia. I deia que havia anat a l'Operato, però...
14: Però tant? A ver, Sicilia, 400 euros para vacaciones. Bueno, he encontrado la IA me ha encontrado algún vuelo barato, pero ostras, hasta a menjar, fer, només 400 euros? A Itàlia?
16: Això ens deia.
14: No, vale, no posaré jo en dubte, eh?
16: No, però està, o sigui, de preu està molt bé.
14: Vale, pues d'acord, jo crec que aquí falta un zero, però bé, ja està, jo no seré jo qui ho diu.
16: Per una setmana, sí, sí, tio, 4.000.
14: Bueno, si eres mochilero, duermes en los bancos de las plazas y demés, però jo ja tinc una edat, jo això de dormir a la platja tinc reuma una setmana, no fotem. I va, la darrera sí. Qüestió, sí.
16: Hem pogut parlar també amb la Sandra.
20: Ella se va a ir fuera un año de intercambio cultural a Estados Unidos y entonces no se va a venir de vacaciones con nosotros este año y nosotros nos iremos como cada año que vamos de vacaciones a Tánger, toda la familia. No lo sé, porque hemos pagado la casa ya, los vuelos.
14: Ah, está bien.
16: Sí.
14: Pues bueno, sí. No ha dit un preu, al final no ha dit un preu.
16: No,
14: eh?
16: el que s'ha de posar una mica de context.
14: Quan no et diuen un preu, és que aquí no hi ha problema pels diners,
16: no. La filla anava juntament amb la seva filla, que anava un any a fora, als Estats Units.
14: Sí.
16: Que aquests viatges costen. És dir, per fer un any acadèmic als Estats Units és calés, sí. Aleshores.
14: Clar, és millor. Sí. Millor. Mira, si les pot gaudir, que les gaudeixi.
16: Exacte,
14: tant,
16: sí, sí.
14: Marc Monclús, moltes gràcies.
16: De res.
14: D'on aniràs de vacances?
16: Jo ja vaig estar a Egipte.
14: Egipte, una setmaneta a Egipte. Bé, escolta'm, sí. Bé, per 200 euros?
16: Com a... Jo no sé i no vull preguntar. Va.
14: Gràcies, Marc, una abraçada.
16: Gràcies, igualment.
14: Cuida't. Va, que de seguida parlarem d'una altra història, perquè parlarem de les altres vacances. Les vacances per la gent que no té possibles per anar de vacances. Perquè aquesta setmana ja es posen en marxa les colònies becades per infants vulnerables de la Fundació Pere Tarrés. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, què tal el vostre cor? Bé, afortunadament tenim INSCOR. INSCOR és el centre cardiològic i rehabilitació cardíaca de referència a Catalunya. A INSCOR, cuida'l del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessites. Bàsicament, ja ho saps, que tota la informació és ràpida, sense demores. I tota la informació la pots trobar al web inscorbcn.com.
21: Herrera a COPE.
22: COPE Catalunya i Andorra.
21: Estàs informat.
23: COPE Catalunya i Andorra.
24: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
25: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
26: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
27: Deja de soñarlo. Vívelo.
26: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
28: Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
29: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
26: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
29: Máster universitario en Radio COPE.
26: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
30: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
31: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto, de què t'agradaria que fos la truita de la teva comarca?
30: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
32: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
30: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
0: En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
1: Esa reactivación del conflicto hace complicado que el precio del petróleo vuelva a bajar. Esta situación nos aboca a altos precios. ¿Será la inestabilidad la nota predominante en los mercados?
2: Sobre todo en la gasolina, lo que parece es que se van a mantener altos, ¿no?, durante los próximos meses.
3: Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.

0: Comentàvem que, que tothom necessitem vacances. Unes vacances per desconnectar, per fer una neteja, per fer un reset. Parlàvem també de que el model tradicional cada cop es queda més obsolet, que és el model d'agafar un mes sencer i seguit, sinó repartir-ho més. Si això és imprescindible per la majoria de nosaltres, imagino pels infants. Els infants necessiten aquesta connexió, desconnexió social, desconnexió de la vida habitual i fer unes colònies, unes vacances en aquest cas. Però, malauradament, això no sempre és possible per qüestions econòmiques. I aquí és on entra en joc la Fundació Pere Tarrés, que aquesta setmana posa en marxa les colònies becades per infants vulnerables, i tenim al telèfon a la responsable de les campanyes socials de la Fundació Pere Tarrés, Alana Hurtado. Alana, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: Parlava de la importància d'aquestes colònies becades per a aquests infants vulnerables. Com, jo no, anava a dir imprescindibles, em passo? Me'n vaig massa dalt o no?
1: No, jo crec que vas molt ben encaminat, perquè és veritat que l'estiu és un període que pot arribar a ser molt llarg. Durant el juny-juliol és veritat que hi ha moltes activitats, però un cop acaba sobretot el juliol costa una miqueta més trobar aquests recursos, i les famílies en situació de vulnerabilitat no tenen el que coneixem com vacances, i moltes vegades necessitem continuar tenint aquesta conciliació, necessitem continuar tenint espais segurs i bàsicament és això, necessitem oferir aquesta possibilitat de que tinguin una activitat de lleure.
0: Quants infants es veuran, quants nanos es veuran beneficiats per aquestes colònies?
1: Doncs les colònies estaríem parlant d'uns 1.200 infants aproximadament, però tot el recull de la campanya, diguéssim, social, preveiem arribar a 7.500 infants entre casal i colònies.
0: I quant de temps? I és durant tot el mes d'agost?
1: Sí, comencem ara més o menys cap a finals de juliol, aquesta setmana,
0: sí.
1: I farem tot l'agost i arribarem fins a la primera setmana de setembre.
0: Clar, suposo que, malauradament, hi ha tants infants que ho necessiten, que són vulnerables o que econòmicament les seves famílies no poden permetre's una cosa així, que suposo que molts es poden quedar fora, no? Que cal més places d'aquesta tipologia.
1: Exacte, nosaltres lluitem perquè cap infant es quedi fora d'aquestes activitats, i intentem arribar allà on sabem que hi ha la necessitat. Però és veritat que a vegades costa, i que a vegades les gestions intermitges costen una miqueta i hi ha molta bretxa digital, i llavors intentem, no?, també lluitar contra això. La idea és cada cop simplificar més els tràmits i poder arribar a més famílies, perquè la demanda és molt alta, com bé has dit. Vull dir, és molt alta, però és que a més es manté. Aquesta demanda que tenim el juny-juliol es continua mantenint i potser fins i tot puja, no? Perquè és el que diem, que hi ha moltes vulnerabilitats que potser són més invisibles i que en períodes on no hi ha recursos es fan més notables.
0: Des de quan fan aquestes activitats, o feu aquestes activitats, millor dit, a la Fundació Pere Tarrés? Quan va començar tot això?
1: Doncs això va començar ja fa molts anys. Portem més de 10 anys amb aquesta campanya engegada. Cada any ha anat creixent, ha anat virant, no?, i adaptant-se a les necessitats any rere any i el perfil d'infant, potser el tipus de vulnerabilitat, el tipus d'activitat que encaixa millor i que més necessiten. Vull dir, hem anat adaptant-nos a les necessitats dels infants i com canvia tot, no?
0: Doncs, Alana Hurtado, responsable de les campanyes socials de la Fundació Pere Tarrés, escolta'm, gràcies per fer-nos aquests 5 cèntims i tant de bo millori la cosa i que no hi hagi tants infants que ho necessitin.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per donar-hi visibilitat.
0: I tant, perquè és una qüestió també molt necessària, és necessària i imprescindible, sobretot pels nanos, i un correcte desenvolupament influeix més del que sembla tot això, Més del que sembla. Doncs una abraçada per la bona feina que fan la Fundació Pere Tarrés i d'altres organitzacions que fan possible que aquests nanos puguin tenir aquestes colònies. Malauradament, no tots, perquè alguns queden fora. Aquest és el problema, possiblement. I és un problema que va més enllà de tot això, sinó que és un problema social al que ara mateix no entrarem perquè és un vessal important i del que s'hauria de parlar profundament i des de molts punts de vista. De seguida parlarem, primer, de salut cardíaca, amb Vinscor, de la diferència entre el bypass, què és un bypass i aquestes històries, i després parlarem de la verema, Perquè ja ha començat la verema. Estem al juliol i ja ha començat la verema. Demà comença una nova onada de calor. Les pluges de l'hivern, les onades de calor, han fet que la verema s'avanci. Parlarem amb Jové Camps, que és de les primeres que han començat. De fet, ja l'ha fet, penso que ahir dilluns va començar. Però abans, parlem de carn, va, parlem de carn, perquè si t'agrada la carn, és una altes calories en aquest cas, doncs tinc el lloc amb una espectacular graella argentina, i és la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239. Talls increïbles, ambient perfecte per gaudir d'aquests talls, aquesta graella argentina, un lloc que un cop ho proves és que has de repetir, i vols repetir. Ja ho saps, tota la informació la tens al web si busques la Cabrera Barcelona, però jo et dic la direcció. Carrer Diputació 239.
2: Estás escuchando Herrera en Cope.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
4: Confío en que no habrá actos de rebeldía.
5: Un hombre debe seguir su propio camino.
6: Paul Newman.
7: No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
8: ¿No le tienes miedo a nada?
6: La leyenda del indomable.
9: ¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
6: El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
10: Soy Marc Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
11: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
12: Verisur. Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
13: ¡Todo listo!
12: Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
0: Bé, la medicina, ja sabeu, va evolucionant, és la ciència que avança, això és una qüestió evident, òbvia, i darrerament, doncs encara més acceleradament, és una qüestió de tecnologia que ajuda molt a la investigació de la ciència, no? I segurament molts coneixem algú que diu allò de me pusieron un stent o me hicieron una cirugía de bypass. Això són, té una relació directa amb problemes cardíacs, no? Però què és tot això? Això de què va tot això? Pues avui tenim amb nosaltres el doctor Tomàs Bertolino, que és cardiòleg i especialista en rehabilitació cardíaca a INSCOR, que és el Centre de Rehabilitació Cardíaca i Salut Cardíaca a Catalunya, per treure'ns d'alguns dubtes. Tomàs, buenos días, bienvenido.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Cruz?
0: Pues encantado hablar contigo. Oye, vamos a desentrañar estos misterios. ¿Qué es exactamente, bueno, misterios para mí, para ti no, claro, qué es un stent y qué es un bypass cardíaco?
14: Vale, yo aquí te tengo que pedir un poco de imaginación y a todos los de la radio, porque no tengo fotos o videos para realmente explicar esto.
0: Vale.
14: Imaginemos que las arterias del corazón, que se llaman arterias coronarias, son tuberías, que llevan sangre que tiene oxígeno del corazón a todo el cuerpo.
0: Vale.
14: Diferente a las venas, porque siempre hablábamos con arterias de venas, las venas ya tienen sangre utilizada, sin oxígeno, que la vuelven al corazón. Con los años, las arterias se pueden ir estrechando, haciéndose más pequeñas porque se va acumulando colesterol en su interior, que son las famosas placas de aterosclerosis. Un stent es una pequeña mallita metálica muy chiquitita que se le coloca dentro de la arteria para que se abra y permita que la sangre fluya sin problema.
0: Caray. Ostras, operación de microcirugía sería esto, ¿no?
14: No, justamente no es una cirugía, no, es un procedimiento que podríamos decir medianamente invasivo, porque se está invadiendo el corazón, pero por un catéter, que es como un tubito muy chiquitito que llevamos como un cable, que entramos por la arteria de la muñeca, que es lo más frecuente, se llama arteria radial,
0: ¿sí?
14: Algunas veces por la ingle, vamos hasta el corazón con este catéter, inflamos un baloncito que dilata, ¿sí?, y expande toda esa arteria, y ahí ponemos el stent justamente. Esto es sin abrir el pecho, es una punción lo que se hace. Oh,
0: pero siempre que una arteria tiene colesterol, hay que colocar una de estas mallas que estás comentando, porque esto supongo que sería muy complicado, ¿no? ¿O no?
14: No, claro, para nada. Esto es, siempre el colesterol lo vamos a tratar con ejercicio, cambios de estilo de vida y medicación. Y en algunos casos, cuando ya se obstruye una arteria que produce una falta de riego del corazón, como puede ser en una angina o en un dolor de pecho o una prueba de esfuerzo que te da muy alterada, ahí sí tenemos que abrir de forma más importante la arteria y salvar ese músculo cardíaco. Es decir, con los catéteres y stents salvamos vidas.
0: De acuerdo. Entonces, si existe todo esto, Tomás, ¿por qué algunas personas necesitan una cirugía de bypass?
14: La mayoría de las enfermedades coronarias no son iguales. Existen muchas, cuando un paciente tiene muchas obstrucciones, así en las arterias, tiene múltiples placas de colesterol y se afectan muchas zonas del corazón, uno a veces tiene que como labrar o construir un camino alternativo que lleve la sangre del corazón. Un bypass es eso, salteo, un puente. ¿Bien? En este caso, el cirujano lo que hace es, con una arteria o una vena del mismo paciente, crea esa ruta alternativa como si fuera como desviando una carretera cortada. ¿Vale? Y esto se hace, sí, esto ya es invasivo, tenemos que hacer una esternotomía, es decir, cortar la piel y el hueso del esternón, hacer una parada cardíaca, es decir, se para el corazón transitoriamente, se circula la sangre por una máquina durante todo el procedimiento. Esto sí es una cirugía grande.
0: De acuerdo. Pues ya hemos resuelto unas dudas, yo creo, de forma bastante razonable. Doctor Tomás Bertolino, cardiólogo y especialista en rehabilitación cardíaca de INSCOR, el Instituto de Salud Cardíaca de Referencia en Cataluña. Oye, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y explicaciones. Muy amable.
14: No, por favor. Que vaya muy bien.
0: Gracias a ti. Gracias a ti por explicarnos tot el que nos expliques.
14: Molt bé.
0: Mireu, la calor és important. De fet, demà comença, després d'aquesta bombolla d'aire fred que ens ha passat per sobre, comença una nova onada de calor. Una nova onada de calor que serà més extensa i més calor encara. Més calor i més extensa en el temps, eh? Comença demà. Un altre cop la tortura. Però això, el que ha fet? El que ha fet és que s'avanci la barema. La barema s'inicia. Estem parlant de que s'ha iniciat la barema més primerenca de la història de Juvecamps, en aquest cas, que és amb qui parlarem, i a vegades, i també per primera vegada, nocturna. Parlem del perquè de tot això i en parlem del tema amb la Laura Tregant, que és directora tècnica de Juvecamps. Laura, bon dia, benvinguda.
13: Molt bon dia, què tal, com estem?
0: Doncs encantat de parlar amb tu i gaudim perquè sóc un fan del cava. Escolta'm, però al juliol ja comencem la barema. Per què tan aviat? Explica'ns. És la més primerenca de la vostra història, penso, no?
13: Correcte. Mai havíem collit el juliol. Hem començat justament aquest dilluns. Per sort no ens ha agafat de vacances, perquè ja com ja preveíem que amb la onada de calor que havíem tingut ja a inicis i finals de juny, no? Doncs ja vam adelantar les nostres vacances i llavors estàvem tot l'equip ja tècnic aquí, tant vinya com enòlegs. I res, sí, hem començat aquest dilluns 27. I res, bueno, el motiu doncs és això, el que estava dient, no? Aquestes temperatures altes doncs han fet que la maduració del raïm hagi sigut molt més primerenca que altres anys.
0: És a dir,
13: que mai ha sigut vist.
0: És a dir, Laura, que algú ja controlarà allà que en funció de l'aigua, en funció de la calor, recull abans o després.
13: Correcte, sí. El tema de les altes temperatures doncs ha fet que el raïm doncs maduri molt abans, no? Al final, nosaltres també treballem amb Chardonnay Pinot Noir i són varietats de cicle curt i el que fa és que madurin abans. I és el que ens ha passat aquest any, no? Hem començat a collir el Pinot Noir. Normalment també anyades anteriors sempre es començava amb el Chardonnay. A veure, sempre són dues varietats que tenen una sinergia a l'hora de collir, però sí, hem començat amb el Pinot Noir i portem ahir i avui collim Pinot Noir.
0: Clar, també, abans d'aquestes calorades que estem tenint, d'aquestes superonades de calor, a l'hivern vam tenir una bona tanda de pluges espectacular. Això també té res a veure? Aquesta recuperació de reserves hídriques i aquesta gran pluja que hi va haver a l'hivern?
13: Clar, al final el que ha fet és, aquest any ha caigut uns 630 acumulats, i llavors el que ha fet és que també hem tingut durant tota aquesta primavera, hem tornat a tenir una visió del Penedès, no?, fantàstica, no?,
0: sí,
13: d'un mosaic verd bonic, no?, que feia, bueno, com ja sabeu, no?, el 22, 23 i 24 van ser anys de sequera, no?, i ha fet que bueno, que tornem a tenir un Penedès molt verd, amb molta massa vegetativa, no?, un bon equilibri, i ens ha fet que la planta, doncs aquest any doncs tinguem una bona qualitat de raïm. Això sí, no significa que la vinya s'hagi recuperat de tot, no?, perquè al final la vinya té memòria i els 3 anys de sequera doncs han afectat. I llavors, clar, al final estem tots aprenent una mica entre aquestes altes temperatures, aquest avançament de la maduració, no? Venim també de 3 anys de sequera, no? Doncs la vinya, doncs clar, i cada parcel·la també amb el seu tipus de sol i el clima i tot això va afectant i va fent que nosaltres anem aprenent amb ella, no? Llavors, doncs clar, estem en un total aprenentatge tant a nivell de falta d'aigua, ara aquest any aigua, maduracions molt, molt més primerenques, no? Per onades de calor. Per tant, bueno, estem...
0: Una muntanya russa, això, eh?
13: Correcte,
0: una
13: muntanya russa. Correcte.
0: Bé, quan es diu, o com se sap que un rem té bona qualitat? Per fer vi o per fer cava?
13: Clar, al final nosaltres el que fem és collim el raïm quan hi hagi un bon equilibri, sobretot per el tema de cava i de vi tranquil, que hi hagi un bon equilibri entre acidesa i maduresa. I al final això què es fa? Es fan controls de maduració a nivell de vinya i també doncs, hem estat tastant també a nivell de les diferents parcel·les doncs, fer un tast de raïm per veure també diferents potencials, tant a nivell de gust, equilibri, acideses més punxants, menys punxants, no? Aromes, no? I entre tota aquesta sinergia, també equilibri entre visual, també de quan vas a la mateixa finca, entre massa vegetativa i raïm, no? Doncs tota aquesta informació ens dona doncs, el moment òptim d'acollir de cada vinya, segons també l'estil d'escumós o vi a elaborar.
0: D'acord. I conforme a la quantitat, hi haurà un augment de la producció? Entenc que sí, no? Per les pluges, això, o no?
13: Sí, i però no.
0: Ah, explica'ns.
13: Això sí, és molt relatiu. Al final, quan ha caigut una bona quantitat d'aigua, el que et dona informació és que tindràs més quilos de raïm o tindràs un raïm amb més formós, no? amb més quantitat, doncs, la superfície, el que és pell, polpa, no?
0: Sí.
13: Tindràs més polpa que pell. Però clar, això també depèn de cada varietat i de cada finca, perquè cada finca també depèn de com hagi fet la retenció d'aigua, si ha retingut més o menys, doncs et donarà diferents quilos de raïm. Clar, ara la informació realment la comencem a obtenir i tenim una, encara que ja haguem vist que hi ha més sortida de raïm aquest any, el que compta és el pes de cada de parvalla. No? Ah. Llavors, aquesta informació la acabem de tenir, l'anirem tenint aquestes primeres setmanes.
0: D'acord.
13: Amb el Pinot Noir, sí que, per exemple, versus ahir i de la finca que vam agafar ahir, sembla que hi hagi una mica menys de producció que l'any passat. Però, clar, això és una puntada d'informació que et puc donar avui d'una finca en concret. Llavors, a poc a poc anirem veient a veure quina serà el que esperem.
0: Sí. Al final, la barema es fa... La feu a mà o amb màquines?
13: La fem a mà. Sí.
0: I també la feu nocturna, entenc, per la calor, no? Aquests dies.
13: Correcte. Sí, estem començant... Ara aquests dies estem començant a les 4 del matí a collir fins les 12 del migdia.
0: Laura Tragant, directora tècnica de Jovecamps, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims i que vagi molt bé aquesta barema i que surtin grans caldos de tot això.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fantàstic, grans caldos. És que si ets fan, és el moment. Però és curiós, mireu com el canvi climàtic està canviant totes les maneres de fer. Per cert, he de fer una fe d'errades, perquè en algun moment he fet referència a D.O. Cava, xerrant, i en aquest cas estàvem parlant de Corpinat. La Laura, molt amable, no m'ha parat en l'entrevista, però és així. M'estaven avisant, no, és Corpinat, no D.O. Cava. Són dues coses diferents ara mateix. La D.O. està la D.O. Cava. Corpinat encara no és D.O., però s'està treballant perquè sigui una D.O. Corpinat. I feien referència a Corpinat, que bàsicament Corpinat està centrada al que seria Sant Sadurní d'Anoia i voltants, com a capital mundial del Corpinat, i Cava, doncs estaríem parlant possiblement de la bona part del Penedès, que, per cert, amb les pluges que hi va haver estava preciós. Aquesta és la fe d'errades. La meva ignorància, voy de listo, i la ignorància a vegades, mira, fe d'errades. Arribem a la una, i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope, i tornarem per parlar de recursos hídrics. Ai, que no em sortia.

0: asuntos, Arancha Rodríguez.
1: Sí, se podría decir que jornada intensa en Valdebebas. Hasta ahora comienza una junta directiva donde el presidente Florentino Pérez va a informar, entre otras cosas, sobre el estado y el fichaje de Jan Diomandé. Además, hoy se ha incorporado a los entrenamientos el primer fichaje blanco, Denzel Dumfries, ha pasado reconocimiento médico, posteriormente se ha ejercitado sobre el césped y a las 6 de la tarde estará desde la grada viendo ese partido que mencionabas de entrenamiento entre el conjunto blanco y el Leganés, que se va a disputar en el Di Stéfano.
0: El Barça continúa en Inglaterra con su pretemporada, hoy doble sesión con Fermín López entrenando con el grupo. Valde y De Jong lo han hecho al margen. Y atención a esta noticia, porque la Comunidad de Madrid extingue la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo y la suspende cautelarmente para obras urgentes. El conjunto de la Franja deberá buscar un estadio alternativo para disputar sus próximos partidos como local en un periodo de tiempo que podría ser de 2 a 6 meses. El club está sorprendido y trabaja en solventar esta situación. Y en Francia, el nombre del día es el de Zinedine Zidane, que ha sido presentado como nuevo seleccionador. Preguntado por si Mbappé será su capitán, Zidane lo deja en el aire.
2: No he hablado con Kylian. Lo más importante para él ahora, pues, es descansar. Tendremos la oportunidad de hablar de todo esto con él y con todos los jugadores en la próxima convocatoria que tendremos en septiembre.
0: Y en tenis juega hoy Rafa Joda. Será alrededor de las 7 de la tarde en Washington ante el francés Fils.
3: Gracias, Dani. Sigues en Mediodía Cope.
4: Migdia.
5: Cope Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Què tal? Migdia Cope des de la teva Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres amb els papers reordenats i posats en ordre. Això espero. Per parlar d'un drama. I és un drama que possiblement a partir de demà continuarà. No és que hagi parat, sinó que continuarà i començarà a haver-hi encara més perill. Parlo dels incendis. A partir de demà, quan comenci aquesta onada de calor que ens espera, doncs el risc d'incendi, que ja era alt, començarà a ser encara més alt. És una xacra que tenim a tota Espanya amb aquests incendis que, bé, són... És difícil, són una desgràcia. Bàsicament és una gran desgràcia que estem patint a tot el país. Ara parlem de recursos. Parlem de recursos. Que suposo que parlar d'incendis i per parlar de recursos ja arribarà el moment de fer una reflexió profunda, una reflexió tranquil·la, una reflexió amb seny sobre què cal fer. Què cal fer per que no torni a passar o que minimitzar el que està passant i, sobretot, mirar cap al futur. Mira cap al futur. I això passa per una frase que segurament molts heu escoltat, que en aquest programa s'ha parlat molt, i és que els incendis de l'estiu s'apaguen a l'hivern. És una frase molt manida, que s'ha explicat molt i que s'ha dit molt, però és que és certa. És tal, amb això i amb recursos. Veurem quines conclusions es treuen per posar solució o almenys mitjans perquè el que estem patint aquest estiu, que la previsió és que aquestes onades de calor i aquestes temperatures i aquests riscos doncs no siguin una qüestió només d'aquest any, sinó que tindrem estius iguals o possiblement pitjors. Ara, com funciona? Parlem de recursos hídrics ara mateix. D'on treuen l'aigua els bombers? Afortunadament no estem en una època sequera ara mateix. Fa temps que no plou, però no estem en una època de sequera. Plou generalitzadament, em refereixo. Però hem de mirar d'on treuen l'aigua els bombers. Com funciona l'administrador de recursos hídrics a Catalunya? Parlem d'això amb el senyor Guillem Francesc. El senyor Guillem Francesc és cap de distribució de Veolia al Vallès Oriental i Moianès per fer 5 cèntims de recursos hídrics, bàsicament, no? Guillem, bon dia, benvingut.
7: Hola, bon dia.
6: Gràcies per atendre'ns, Guillem. Ostres, que difícil això de gestionar l'aigua, no?
7: Doncs sí, la veritat. Sembla que és que és una cosa que tots tenim molt, molt interioritzada. Anem a casa, a qualsevol lloc, obrim una aixeta i l'aigua surt. I doncs darrere doncs, sempre hi ha una gran feina de molts professionals, de molts àmbits. Clar. No només de la part d'operacions, sinó també de la part, doncs, de la part de qualitat, de la part de prevenció de riscos, doncs hi ha moltíssima gent que treballa i que al final doncs garanteix aquest servei.
6: Bé, concretament, comencem pels incendis, si et sembla.
7: Sí.
6: Clar, quan hi ha un incendi que necessita aigua, això com es gestiona? D'on es treu tota aquesta aigua?
7: Doncs mira, malauradament, als municipis, com pot ser el de Sant Quirze Safaja, doncs, durant aquest any, pel que comentaves abans, doncs, han patit diversos incendis durant les últimes setmanes, d'alguns més grans, altres de més petits. I llavors, doncs, principalment, com és lògic, es fica el focus sobre els equips de, bueno, de bombers, que són qui al final són la cara visible, però darrere també hi ha, doncs, feina tant dels ajuntaments com dels gestors, doncs, per garantir, doncs, que aquesta aigua estigui a disposició i es pugui coordinar amb aquests equips per tal de que la puguin disposar. Llavors, quan es produeixen aquests episodis, depèn de la intensitat i de doncs, multifactors, doncs sempre la prioritat és garantir aquest subministrament i a la vegada doncs, donar tot el suport necessari per intentar facilitar doncs, la feina al màxim dels bombers.
6: Aquesta és una de les qüestions. I després, una de les qüestions que preocupen bàsicament quan parlem d'incendis és una evidència que l'aigua. Però és que el problema ve quan hi ha sequera, quan es junten les dues coses. Quan hi ha sequera, això com es gestiona, Guillem?
7: Bueno, a veure, al final és com tot el que comentaves, doncs la sequera és una cosa que no és uniforme en tot el país, llavors doncs cada municipi té una...
6: Bueno, una realitat.
7: Una realitat, unes problemàtiques concretes i que al final doncs que cada municipi doncs amb les seves eines, que a vegades doncs, són més i a vegades són menys, doncs intenten fer-hi front. Llavors, per exemple, en el cas de Sant Quirze, doncs sempre hi ha hagut un problema doncs, de disponibilitat de recursos, perquè al final són municipis que no es troben dintre de la zona metropolitana com a tal, ja són uns municipis que es troben entre la costa i el Prepirineu, llavors, bueno, són poblacions menys denses, on hi ha molta vivenda, molta segona residència, i llavors doncs, els pous que durant molts mesos de l'any doncs, permeten donar abastament sense problema a la població que hi viu durant tot l'any, doncs, quan venen aquestes pujades de calors, les segones residències, rec de jardins, omplir piscines, doncs allí és quan tenim problemes i allí és com hem de començar doncs, a trobar solucions puntuals per anar sobrevivint en aquestes situacions.
6: Clar, jo suposo que una de les qüestions davant de tot això, intentar doncs, no tant economitzar, sinó fer malbaratament de l'aigua, és tenir unes instal·lacions, és a dir, unes tuberies que no perdin aigua. Sí. Això com es fa aquesta revisió? Perquè no fa, penso que en l'època de sequera estava una de les notícies que més em va impactar era una fuita d'aigua que hi havia a Badalona que estava perdent no sé quants litres per dia, que allò era... Et quedaves una mica, ostres, estaves molt sensibilitzat per la sequera i veies allò i dius, ostres, quin desperdici. Això suposo que és cabdal, no?
7: Sí, a veure, això és un... O sigui, dintre d'una xarxa d'abastament, si et sembla et faig uns 5 cèntims perquè s'entén una mica el context, les xarxes principalment sempre hi ha unes certes pèrdues que es consideren estructurals. Llavors, dintre d'aquestes pèrdues, el que intentem els gestors sempre és intentar minimitzar aquestes pèrdues perquè tot el recurs que fiquem a la xarxa doncs arribi als abonats i no es perdi pel camí. Llavors, nosaltres com a gestors, doncs el que intentem principalment és, a través de eines que últimament, doncs, en els últims anys estem potenciant molt, com és el tema de la digitalització, doncs intentar una mica doncs, fer aquesta feina, ficar eines a disposició dels ajuntaments, intentar doncs, que aquestes eines ens permetin doncs, fer una gestió molt més àgil, molt més fiable, i que al final doncs, intentar que canviar una mica també la manera d'entendre les xarxes, de tenir metodologies de treball on al final hi guanyi tothom, que hi hagi més control sobre el consum d'aigua, menys costos, i al final és una gestió una mica més intel·ligent. I que tot això vingui a través, doncs, per exemple, doncs, les ajudes que podem rebre des de l'ACAP, a través de subvencions, a través de les diputacions, que això també és un gran repte, poder finançar aquestes actuacions. I llavors municipis més petits doncs, també és un gran repte d'on poden tenir aquest finançament per poder doncs, tirar endavant aquestes actuacions i cada cop doncs, ser una mica més eficients.
6: Evidentment, l'aigua és una qüestió imprescindible. Hem començat a parlar d'incendis, parlem de distribució, parlem de recursos. Ara estem a un nivell, crec que encara és bo, és acceptable. Però, clar, arribarà un moment que hem de buscar aigua. Tenim unes desalinitzadores espectaculars ara mateix, s'estan construint de noves. Quan es posen en marxa? És a dir, en quin moment dius, ostres, anem a tirar de desalinitzadora i agafar, no sé si hi ha un mix, això s'utilitza d'alguna forma, com va?
7: Sí, T'explico. Hi ha diferents tipologies, depèn de la ubicació on es troben els municipis. Al final tenim municipis que s'autoabasteixen, com és el cas de Sant Quirze,
6: sí,
7: que són pous, en el cas de Sant Quirze són dos pous, que aquests abasteixen tota l'aigua al municipi. I després hi ha altres zones que estan connectades a la xarxa, a xarxes supramunicipals, i és on ja entra doncs, tot el joc doncs, de salinitzadores, però d'acord, també molts altres orígens d'aigua, com pot ser doncs, la connexió que hi ha amb el Ter, o diferents reutilitzacions d'aigua que es van fer durant la sequera, doncs hi ha moltes fórmules. Llavors, quina és la gran problemàtica dels municipis que estan una mica més aïllats i no disposen d'aquesta connexió? Doncs, per exemple, en aquest cas, al Moianès, doncs sempre hi ha hagut una reclamació històrica, que és aquesta connexió amb la xarxa d'ATL. Això, al final, et dona una resiliència que et permet doncs, que els municipis puguin tibar d'aquesta aigua per poder doncs, garantir sempre aquesta disponibilitat.
6: Doncs senyor Guillem Francesc, cap de distribució de Veolia al Vallès Oriental i Moianès, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet de tota aquesta ciència de gestió i distribució de l'aigua. Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vagi molt bé.
6: I en quedava moltes coses per xerrar, moltes coses, però el temps és el que és. Però la gestió possiblement d'aquests recursos hídrics també és una d'aquestes situacions claus davant de tot això. Claus, davant de present i davant de futur. No oblidem que abans d'aquest passat estiu, extremadament humit, van patir 3 anys de sequera. 3 anys de sequera. I tot apunta a que es repetirà. Tot apunta. I si no, millor que no repeteixi. Però quan ja hem rebut uns pals amb aquest tema, cal prioritzar, cal mirar i cal economitzar i administrar. Bàsicament és el que. Parlant del tema, i parlant de la calor, i parlant de canvi climàtic, atenció, perquè demà començarà una nova onada de calor. De seguida en parlarem d'això, però abans parlem de l'Eri Merlin. Ah, clar, perquè és que la teva llar més eficient, fer la teva llar més eficient davant de la calor té més avantatges. Primer, estalvies diners perquè fas menys despesa energètica i les teves factures es redueixen. Segon, guanyes confort al controlar la temperatura a l'hivern i a l'estiu. I tercer, redueixes les teves emissions, consumeixes menys recursos i, per tant, cuides el planeta. Com veus, hi ha moltes raons per fer la teva llar més eficient i a l'Eri Merlin t'ofereixen les solucions que necessites per aconseguir-ho. Per exemple, productes aïllants perquè no entrin ni la fred ni el calor de l'exterior. Termostats intel·ligents per controlar la temperatura i toldos que fan sombra, fan aquesta ombra magnífica i mantenen la teva llar fresca. Estufes de pèl·lets que escalfen de forma neta i econòmica i responsable, o aerotèrmia, per climatitzar la teva llar amb menys despesa i impacte ambiental. Així que has de confiar. Confia en els experts de l'Eri Merlin i comença a estalviar amb les millors solucions per la teva llar i pel planeta, clar. Perquè, com diuen a l'Eri Merlin, a més llars eficients fem, més sostenible serà la llar de tothom.
4: ¿Tienes algo que decir?
8: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
9: Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
10: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Migdia.
5: Cope, Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.

0: Parlem de calor i parlem de la nova onada de calor que se'ns tira a sobre. La qüestió és que el tema ja cansa. Però és que és inevitable. És que és la quarta. És la quarta que tenim i no hem entrat a l'agost. Quarta que tenim i que no hem entrat a l'agost. Amb aquesta anirem cap a l'agost, eh? Els dies que queden tindrem aquesta onada de calor que es preveu que sigui més llarga que la passada, en temperatures doncs, que poden superar els 40 graus durant diverses jornades. Cap a Ponent es pot arribar a 43. I si parlem de temperatures a la resta d'Espanya, parlem de 44, la previsió, eh? 44 a Còrdoba, entorn als 42 a Toledo, a Saragossa, a Ciutat Real. Bé, estem parlant que, evidentment, el risc d'incendi continuarà sent molt alt. En parlem de què esperem de tot això i en parlem amb el Samuel Viener. El Samuel és meteoròleg de Meteorred. Samuel, bon dia, buenos días, bienvenido.
1: Hola, buen día.
0: Pero escúchame, ¿qué locura es esta de calor, Samuel? O sea, es que en Barcelona no hemos bajado de los 24 grados en un mes. Es tremendo.
1: Bueno, efectivamente, en todas las capitales del Mediterráneo estamos viviendo un mes de julio insoportable, y sobre todo por las noches, ¿no? En Barcelona, en Valencia, en Alacant, pues estamos viviendo una sucesión de noches tórridas que no se había vivido desde que hay registro, y eso a la larga pues tiene efectos en la salud, porque estamos hablando de semanas enteras sin bajar de los 24-25 grados y con una alta humedad. Ahora hemos tenido un pequeño respiro en estos últimos días, pero parece que efectivamente, como comentabas, el calor intenso va a coger fuerza y nos va a acompañar durante unos cuantos días más.
0: ¿Y esto se puede prever más o menos cuánto puede durar esta nueva ola de calor? ¿Y si será peor con más temperaturas o menos?
1: No tengo buenas noticias porque esta parece que va a durar más que la última que acabamos de dejar atrás. De momento parece que va a empezar mañana, va a continuar toda esta semana y parece que va a mantenerse hasta como mínimo mediados de la semana que viene. Y además esta ola de calor afectará no solo a la península ibérica, sino que se extenderá por buena parte de Europa. Por tanto, malas noticias porque esta ola de calor va a dejar temperaturas extremas y va a ser además bastante persistente.
0: Esto, además de lo que trae ya por sí, que puede ser pues elevado riesgo de incendio, etcétera, etcétera, etcétera, déjame que sea un poco optimista. ¿A la larga puede traer tormentas también este contraste de temperaturas?
1: Bueno, eso dependerá de la circulación atmosférica. Es verdad que hemos tenido veranos muy cálidos que después han dado lugar a otoños muy lluviosos, pero al final en nuestra zona dependerá de si tenemos la llegada de descuelgues de frío, ¿no? Como vaguadas o danas. También hay otoños que han sido extremadamente secos tras un verano muy, muy cálido, ¿no? Eso depende de la circulación atmosférica. De momento, para este fin de semana va a entrar un poquito de aire frío en altura y eso va a provocar que tengamos algunas tormentas en el Pirineo, en todo el Pirineo en general, sobre todo en el catalán, ¿no? Y sí que podríamos tener algunos chubascos que se están haciendo de rogar porque estamos viendo imágenes del Pirineo estos días. Parece que estemos en septiembre en vez de a finales de julio, ¿no? Y es necesario que llueva porque justo el verano allí es una estación muy lluviosa y este verano está siendo catastrófico, ¿no? Porque prácticamente no está lloviendo. De momento tenemos esas tormentas y ya en agosto, a partir del 10 o así, los primeros mapas que han salido ya empiezan a intuir una situación más variable, que ahí quizás sí que nos dejen un escenario de más chubascos y tormentas más variable y una situación más normal que esta barbaridad que estamos viviendo.
0: Samuel, vaya, ¿nos tendremos que acostumbrar a todo esto en España?
1: Bueno, de hecho ya nos estamos teniendo que acostumbrar porque lo que pensábamos hace unos años que tardaría más en llegar o sucesión de noches tórridas, lo veíamos como algo lejano, pues ya lo tenemos aquí al final. Pues esto, el cambio climático va dos pasos por delante de nosotros y al final vamos siempre a remolque, ¿no? Y bueno, fenómenos que antes eran aislados o muy esporádicos, pues se han vuelto parte del día a día, ¿no? Como las noches tórridas o las temperaturas de hasta 42 grados. Yo me acuerdo que hace años hablar de 42 grados en España pues era noticia, ¿no? Habría los informativos. Ahora los estamos alcanzando todos los veranos y efectivamente, como comentabas, ahora en los próximos días seguramente en zona de Guadalquivir rocemos los 45, pero es que, por ejemplo, en la zona del Pla de Lleida y tal nos vamos a mover en torno a 41-42 algún día seguramente.
0: Madre mía, Samuel, y esto evidentemente lo que hace no ayuda a la prevención de incendios ni a que baje el riesgo de grave o altísimo de incendio, ¿no? Supongo.
1: No, y es lo que me preocupa bastante para los próximos días, porque este episodio va a ser muy persistente y se va a cumplir además la regla del 30, 30, 30 en gran parte de la península, ¿no? Vamos a tener más de 30 grados, menos de 30% de humedad y vientos que localmente van a superar los 30 kilómetros por hora. Al final tenemos el caldo de cultivo perfecto para que si se produce algún fuego, se extienda de forma muy violenta y rápida hasta el punto de que quede fuera de la capacidad de extinción, ¿no? Que es lo que hemos visto estos días en la zona centro o el Aval Tuixó, ¿no? Y preocupa porque venimos de un invierno y una primavera muy húmedos. Eso provocó que la vegetación creciera de forma bestial y todo eso con el calor extremo que hemos tenido prácticamente de finales de mayo está seco y es combustible de primera. Cualquier chispa que prenda, pues se puede acabar convirtiendo en un gran fuego, además con estas condiciones meteorológicas que se esperan en los próximos días.
0: Pues Samuel Viener, meteorólogo de Meteorred, oye, gracias por darnos un pellizco de lo que tenemos encima, de lo que va a pasar y de lo que pasará. Un abrazo muy grande, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Doncs així estem, i així ens hem deixat, preparant-nos per una nova onada, un nou episodi de calor extrem. Ja és onada de calor, episodi de calor extrem, que això és un episodi que durarà una setmana, eh? Una setmana. Quan parlava dels 24 graus a Barcelona, en un mes no ha baixat, la mínima no ha baixat de 24 graus. I si posem la temperatura ambient amb l'aixafogor, hi havia nits d'una sensació tèrmica elevadíssima que feia impossible dormir. Què us he d'explicar? Què us he d'explicar jo a vosaltres? Què us he d'explicar? Res, absolutament res. Bé, és el que tenim. Després parlarem i tornarem a parlar de la relació que hi ha amb la calor, perquè avui hi ha hagut una manifestació per Montserrat Aguilar. Montserrat Aguilar és una dona que va morir per un possible cop de calor fa 13 mesos. De seguida en parlarem perquè avui havia hagut una manifestació demanant a l'Ajuntament que s'apliquin doncs, totes les mesures en episodis d'onada de calor i de temperatures extremes a l'hora de treballar a l'exterior. De seguida en parlarem de tot això perquè el Pol Matavaques ha estat allà per xerrar. Tindrem amb nosaltres el César Alcalá, periodista i historiador, per parlar d'un trosset de la història de Barcelona para los más antiguos del condado. Los Torinos, el Gran Torino i el Petit Torino a Barcelona. Restaurants per jet set i per gent de mitjana classe, no? Però de seguida el que farem serà arribar a 2:15 i actualitzar la informació de serveis aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
2: Migdia.
3: COPE, Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Residència de gent gran El Parador. Un gran equip de professionals, social i sanitari, al costat de les persones grans que tant estimem. Informa't i beneficia't de la prestació econòmica vinculada al servei. Estem al carrer Almodivell 6, al costat de la Catedral de Lleida. Informa't a residenciaelparador.com o al 973-82-86-24. Volem ajudar-te. Residència El Parador. Al costat de la catedral.
7: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
8: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
10: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
11: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
12: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
11: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
12: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
11: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
12: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
0: Què tal? Com esteu? Són les senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Anem a fer un repàs, una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. I és que la meteo ve com ve. Aquesta tarda un predomini absolut del sol, a tot arreu. Algun núvol despistat cap a la part sud de la Costa Daurada. Poca cosa més. Un dia d'aquests de sol. Encara podem dir que agradable. Agradable en comparació amb els que se'ns tira a sobre. Ja demà dimecres ja començarem a notar els efectes d'aquesta onada de calor que se'ns torna a tirar a sobre. Pugen les mínimes, pugen les màximes, tant que demà dimecres ens llevarem també amb un sol espaterrant pràcticament a tot Catalunya. Algun núvol cap a l'Alt Empordà, Terres de l'Ebre, Costa Daurada, poca cosa, poca cosa, fins i tot s'agraeix. Però per la tarda ja comença la història. Per la tarda, sobretot, a tot el que és el Pirineu Central, Pirineu Occidental, Catalunya Central, Terres de Ponent, hi ha un avís per intensitat de calor. Les temperatures ja comencen a disparar-se a tot aquest territori amb un predomini absolut del sol i aquestes històries començaran pujant. La temperatura anirà pujant progressivament fins la previsió és que toqui sostre el cap de setmana i amb temperatures de bojos, temperatures de 40 graus. Estem parlant d'una altra bogeria. Bé, i com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
4: Hola, bon migdia. Doncs la situació viària avui és una mica més tranquil·la que ahir. Això sí, hi ha com diverses avaries distribuïdes per carreteres com la 2 a Palau d'Anglesola, a Lleida. També en tenim un altre, Castellbisbal. També ara mateix a la B20, a la zona també de, per exemple, la C58, a la zona del Nus de la Trinitat, un altre a la B40 a Terrassa. Cada dia és diferent. Mm. Això sí, demanar-vos que no baixeu la guàrdia, que estigueu a la guait, i més amb aquestes calorades que es preveuen, doncs, a part de deprimir-me.
0: És molt, molt.
4: Mira, doncs demanar-vos molta cautela. Sí.
0: Mira, ja t'ho dic per avançar, Sílvia, demà parlarem amb un psicòleg per com afecten aquestes temperatures de 40 graus, aquestes brutalitats, com ens afecta el caràcter i el dia a dia, sobretot a l'ànim,
4: I a l'ànim. Persones, jo tinc, per exemple, una malaltia neuromuscular que ens afecta directíssimament, i és allò que vas amb el cap que dius, Déu meu, estic marejada, i dius, és terrible. Això no ha de ser bo per res. Aquesta temperatura avui és magnífica, per favor, firmem.
0: Exacte, que és que ens quedem així, d'aquesta manera.
4: I tant.
0: Sílvia de l'Amo, com sempre, moltíssimes gràcies, que tinguis una molt bona tarda i no pateixis
4: gràcies,
0: gaire calor. Una abraçada.
4: Gràcies, igualment a tots. Cuida't. Adéu.
0: Doncs aquesta és la situació, i és que resignació, perquè no es queda una altra. Parlem de l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, benvingut, com estàs?
13: Tal, José Miguel, companys, bona tarda. Que bonic és veure que la gent que fa el Servei Català del Trànsit són humans. I tenen vida, i tenen problemes. No, perquè...
0: Per què comentari?
13: Només comenta el que passa a les carreteres, a vegades et fas una mica la imatge de que són robots, que estan contínuament repetint el mateix, a l'altra ràdio, No, són persones humanes que tenen contextos, conjuntures, i que tenen històries interessants que explicar i que complementar.
0: Fan la seva feina escrupolosament i donen la informació que han de donar escrupolosament d'una manera
13: agradable. Sí, però a més aquestes coses a mi m'agraden.
0: No, està molt bé.
13: Sortir-se del guió i trencar el... Home, tampoc és ara qüestió de trucar a la Sílvia. Hola, Sílvia, què has fet avui?
0: He de dir una cosa. Amb la Sílvia de l'Amo tenim una...
13: Bon rotllo.
0: Sí, una relació especial i us explico el per què.
13: Els bolets.
0: No, us explico el per què. Vam trencar el gel fa dos, tres temporades. Quan, per celebrar el Dia de la Ràdio, vam anar a fer el programa a Lleida, i amb el Ricard Álvarez i jo estàvem a la sala on estaven les diferents ràdios, estava la SER, estava Ràdio Nacional, estàvem nosaltres, i a l'hora de fer aquest espai, l'espai del trànsit, la Sílvia de l'Amo va tenir un blanc, va perdre els papers, va perdre la pantalla en aquell moment, i mentre tornava tot això en directe davant de tot el públic i mentre tornava a recuperar els papers de com estava la situació del trànsit, doncs anava esquivant allò que fem, no? Tirant muletilles. I clar, després vaig demanar un aplaudiment per ella per aquella professionalitat que va demostrar en directe i un dia de la ràdio, precisament demostrant el que és la improvisació a la ràdio. I a partir d'aquell moment, doncs, per exemple, ella és de Berga, l'altre dia parlàvem de la Patum, va parlar de la Patum, avui parla calorada per la malaltia que explicava que té, com li afecta, doncs, ha fet aquest feeling. Aquest és el què?
13: No, està molt bé.
0: Amb la resta no el tenim, només amb la Sílvia, que és amb la que hem trencat aquest
13: gènere. Bueno, és qüestió d'aprofundir, no sé.
0: Ja. Escolta'm, José Luis, què tal si parlem d'esports?
13: Sí. Junior Croupy. Ja sabia que li canviaria la cara. Junior Croupy.
0: És una sèrie de Netflix?
13: No és una sèrie de Netflix. És una persona humana. És un futbolista, és un davanter central. Se'n recorda vostè quan el Barça va dir allò de que l'oferta per Julián Álvarez tenia una caducitat? Sí. I que on hi havia un plan A podia haver perfectament un plan B.
0: Sí.
13: Doncs el plan B és Junior Croupy. Seria el futbolista que tindria a l'agenda, al radar, al Futbol Club Barcelona si no qualla l'operació Julián Álvarez.
0: D'acord.
13: Informació de Elena Condis. Hi ha hagut sondeig del Barça sobre Junior Croupy i contactes amb la gent que porta a Junior Croupy. I el jugador, òbviament, està, vamos, como loco per venir al Futbol Club Barcelona.
0: Qui és?
13: Això és el que li he encarregat a l'Oriol Ruiz, que està fent la radiografia de qui és Junior Croupy, aquest davanter centre.
0: Amb aquesta pregunta no vull menysprear ningú, ni molt menys.
13: Miri.
0: És que, clar, hi ha jugadors que no et sonen i si no et dediques...
13: Li explico una intimitat. Érem 5 membres a la reunió avui de continguts d'Esports Copé. Només l'Oriol Ruiz tenia una mínima referència de Junior Croupy.
0: S'ha de ser un friqui del futbol, eh?
13: No, és un jugador del Bournemouth que potser amb Iraola ha fet una gran temporada, però que no és un jugador top o un jugador de
0: mediàtic,
13: referència immediata.
0: Molt mediàtic,
13: o un jugador molt mediàtic.
0: Sí.
13: L'Oriol l'equiparava una mica quan el Barça va fitxar Vitor Roque. Però quan Vitor Roque va fitxar pel Futbol Club Barcelona, qui més qui menys tenia una certa referència de Tigriño, que li deien Tigriño.
0: Sí.
13: Després Tigriño, ni Tigre, ni Tigriño, ni res.
0: Era Gatiño.
13: Era Gatiño.
0: Más que Tigriño.
13: Vale? És a dir, Junior Croupy és el nom que té al radar el Futbol Club Barcelona, la direcció esportiva, si no qualla l'operació Julián Álvarez.
0: Molt bé.
13: No ens enganyem. Quan això surti a la llum informativa, és un missatge cap a l'Atlètica, escolta, pensaros-lo bien, lo decían por Julián Álvarez. Pensaros-lo bien. Jo crec, Ja sabem com van les coses de Mercato. Un Barça que recordem està a Anglaterra, que té avui doble sessió. Sentirem Andreas Christensen, un dels centrals dels disponibles encara per Hansi Flick. També cap a Anglaterra l'Espanyol, amb 25 futbolistes, en aquest cas a Burnley, sense Miguel Rubio, que és l'únic expedient de sortides que li queda per tancar a Monchi. Recordem que a les últimes hores Salinas, el lateral esquerrà, ha anat cedit al Màlaga. I la gran notícia a Girona. Estuani serà blanquivermell, serà jugador del Girona una temporada més.
0: Mm-hmm.
13: L'uruguaià renova fins al 30 de juny del 2027.
0: S'ho mereix.
13: Ara, a dos quarts, ha començat a Sabadell una roda de premsa de Rubén Martínez. A veure què ens explica el jugador arlequinat. L'Andorra ha fet un fitxatge. Julian Rykov, de l'Ajax B, 19 gols la passada temporada. Compra gol, l'Andorra. Està definida la pretemporada del Badawoman i en bàsquet ja tenim les primeres paraules del nou tècnic del Barça, Alexander Sekulić, que ha parlat per un mitjà del seu país.
0: Hi ha expectació pel nou Barça de bàsquet, a veure com surt, perquè és una renovació de cap a peus, pràcticament.
13: Miri, si Déu, és un dels temes que tenim agendats.
0: Sí.
13: Dijous o divendres buscarem un Sanedrín, buscarem l'experiència, la veu de l'experiència, que ens il·lumini una miqueta. De moment, el que ha fet el Barça és rejuvenir la seva plantilla. On hi havia un jugador de 34, ha fitxat un de 28. On hi havia un jugador de 32, ha fitxat un de 26-27. On hi havia un jugador de...
0: Sí.
13: Ha rejuvenit l'edat mitjana del roster. Evidentment, per jugar amb intensitat, per jugar, per fer un bàsquet basat en lo físic. Després, clar, has de ficar les cistelles, està clar. Però aixecarem consultes per veure aquest Barça de bàsquet, que de tan nou que és, té un interrogant a sobre,
0: sí.
13: Que no sabem què li podem demanar a aquest equip.
0: Haurem de donar temps al temps. José Luis, moltíssimes gràcies.
13: A vostè, senyor.
0: El José Luis Quils, que ens portava tota l'actualitat esportiva, els titulars que després tractarem a Esports Cope en aquesta mateixa casa d'aquí una estoneta. Va, que de seguida en parlarem de cops de calor i de les mesures que hi ha per treballar amb altes temperatures. Parlarem de la manifestació que aquest matí s'ha fet a Barcelona per la Montserrat Aguilar, que va morir per un possible cop de calor, encara està per confirmar, fa 13 mesos. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
14: Nunca sabes qué va a pasar en verano.
10: Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche.
15: Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
16: Seguida la última hora de los gordos.
14: Pero sí, ¿dónde enterarte?
16: Ahora contamos más cosas en la cadena COPE.
14: Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
17: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Y...? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
18: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
19: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
20: Verisur.
21: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda web y app.

0: Parlàvem fa res d'aquesta arribada de la quarta onada de calor, que la mala notícia és que, a més, s'allargarà més dies que la tercera. Això ho diuen totes les previsions i els models. Veurem en què acaba tot això. I això què fa? Fa que treballar a l'aire lliure amb aquestes temperatures, les possibles temperatures, doncs sigui tot un perill per la salut, pel perill de cops de calor mortals, en aquest cas. Aquest matí hi ha hagut una manifestació per la Montserrat Aguilar, que va morir per un possible cop de calor fa 13 mesos, i a més, en aquesta manifestació el que es demanava és que s'apliquessin totes les normatives contra els cops de calor quan hi hagin unes certes temperatures. Allà ha estat el Pol Matavargas. Pol, com estàs? Explica'ns.
1: Doncs molt bé, bon dia. Bàsicament jornada matinal en homenatge, un homenatge i reivindicació, com deies tu, perquè parlàvem de possible cop de calor. Algú pot dir, va ser l'estiu passat, fa 13 mesos, com pot ser que estiguem parlant de possible? La família no té l'autòpsia.
0: Encara no se sap.
1: Encara saber-ho avui, jo espero que ho sàpiga, perquè l'autòpsia ha d'estar feta, però 13 mesos no tenir l'autòpsia, seguir amb temes burocràtics encara durant el dia, durant les setmanes i els mesos, evidentment és una cosa gairebé inassumible per qualsevol persona. Avui, entre d'altres persones, parlava la germana de la Montse, la Clara Aguilar, que ha recriminat també que encara no ha rebut el condol de les institucions, no ha rebut aquest suport, i, com dèiem, estan a espera de conèixer exactament les causes de la mort de la seva germana, exactament què va passar aquell dia, i lamenta que tots aquests protocols que es va dir de dues persones treballant juntes per si una tenia un cop de calor que l'altra pogués avisar, etc., no s'estan seguint.
2: El protocol de l'Ajuntament eren dues persones, canvi de roba, hidratació, com veieu, va sol el company, la roba segueix sent la mateixa, sort que encara no ha caigut cap més. Que és el que estem lluitant la família perquè no passi cap més persona per això.
3: La pulsera.
2: No porten la pulsera tampoc de temperatura. Saben que les pulseres que han donat a Parcs i Jardins no funcionen.
0: Intueixo que estem parlant d'una treballadora de l'Ajuntament de Parcs i Jardins. Hem comès l'errada de no situar correctament la pobra Montse.
1: Efectivament.
0: Treballava a Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Efectivament, en una jornada matinal que ha estat d'una intensitat i d'una tensió i alhora emotivitat d'aquest nivell.
2: S'ha presentat la part de l'empresa, no ha parlat, només ha donat el seu DNI.
0: Això és l'ambient de la manifestació.
1: Correcte,
0: d'aquest
1: això
0: matí.
1: És el que estàvem vivint aquest matí davant de Fomento de Construcciones y Contratas aquí a Barcelona. Com deia, un matí de record, un matí on, a més, ens comentaven que aquestes pulseres, a part que no funcionaven, és que hi han hagut casos de cops de calor on no ha funcionat. Dues persones que portaven la pulsera han patit un cop de calor, que era una de les mesures que havia de prevenir. Això ho havia de prevenir. Havíem d'evitar tenir aquestes notícies i esperar que al final de l'estiu algú ens digués, ha anat bé.
0: En què consisteix aquesta pulsera?
1: Aquesta pulsera, bàsicament, el que consistia, o consisteix teòricament, és que et mesura la temperatura corporal. Quan detecta que necessites un descans perquè la temperatura és elevada, t'avisa, et diu, vés a l'ombra, vés a una zona on hi hagi aire fresc.
0: Perquè hi ha un risc de patir un cop de calor per aquestes temperatures corporals elevades.
1: Efectivament. I no era una cosa de, és un mecanisme que al cap de 10 minuts, o al cap de 15, o al cap de 30, et diu, ja pots tornar. No, no. S'adaptava i teòricament t'havia d'estar monitoritzant en tot moment per permetre't tornar a treballar quan realment fos necessari i fos possible. Si no, no t'havia
0: d'estar. I no acaben de funcionar, no?
1: Exacte, això és el que de moment se'ns ha transmès.
0: Doncs aquesta és la situació. Els protocols han de ser els que són perquè, a més, s'hauran de vendre molt seriosament.
1: I un apunt ràpid ja per tancar. El cas acabarà amb procés judicial perquè la família i les institucions no han arribat a un acord.
0: És un dels exemples de la prudència que hem de tenir. Malauradament, la Montse Aguilar, doncs, fa 13 mesos que va morir per un, insisteixo, possible cop de calor perquè encara l'autòpsia no s'ha donat a... no s'han fet públics almenys aquests resultats, eh? Pol, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Va, que de seguida parlarem, tancarem amb un punt d'història. Tancarem amb un punt d'història i parlarem d'història amb el César Alcalá, que és periodista i historiador. I de seguida en parlem amb ell aquí, a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
3: A COPE Catalunya.
4: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
0: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
3: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

0: parlem d'història. En principi, a l'estiu, clar, les seccions o els espais que fem habitualment doncs, tenen un descans, sobretot per l'explotació que fem als nostres col·laboradors, doncs, deixar-los descansar tranquil·lament i fer que facin el vermut amb relaxació. Però hi ha alguns que diuen, estic aquí, jo faig perquè m'agrada o pel que sigui, en tot cas. I així que avui tenim l'oportunitat de gaudir d'una perla històrica, d'una peça històrica d'aquestes que sempre són interessants, encara que no siguis un gran fan de la història, són peces tan curioses que dius, ostres, i fan un què al cervell que és una mica conèixer petites parts del que en el fons és el passat comú de tots nosaltres, en aquest cas de la ciutat de Barcelona. I tenim aquí amb nosaltres el César Alcalá, historiador i periodista, i és una d'aquestes persones que ha dit, oye, jo estic aquí, i m'aburro en casa, i si passo per la ràdio, què tal? Hola, César, com estàs?
1: Molt bé, sí, exacte, sí, he pensat això, i dic, home, i com que tu estàs sol, dic, va, vaig acompanyar-lo una estona.
0: Jo t'ho agraeixo infinitament per la companyia, per començar, i després per la perla que em portes avui, que sempre és una meravella escoltar com les expliques i tot el que expliques... César, on ens portes avui?
1: Bueno, avui, com que estava estudiant això de que estem de vacances, no? Dels bars i tot això, ens donarem de dos bars que van ser molt famosos a Barcelona a començaments del segle XX, no? Que era el Torino, el Gran Torino i el Petit Torino, que ja no existeixen cap dels dos, com amb aquest nom. El Gran Torino, avui en dia, la gent que passeja per el Passeig de Gràcia en Gran Via, hi ha una botiga que és de Tous, que venen rellotges.
0: Sí.
1: Allò era el Gran Torino.
0: Allò
1: era el Gran Torino. Que després, amb els anys, va canviar i li va canviar la cara. La cara que té avui en dia la va fer Josep Maria Sert, l'arquitecte Josep Maria Sert, però allò va ser el Gran Torino i a la seva època va ser un dels restaurants, diguéssim, amb més glamour, perquè va vindre a la casa Martini Rossi, de vermuts,
0: sí,
1: i va dir... anem a introduir el vermut a Barcelona. I ho van introduir també, que avui en dia el vermut és una de les begudes típiques de Barcelona, no?
0: La Martini possiblement és una de les primeres grans empreses, en aquest cas de vermut, que va fer grans campanyes publicitàries internacionals, no només a Itàlia, sinó a França, a Espanya, per la introducció del seu vermut.
1: I llavors aquí van obrir el Gran Torino. I llavors el Gran Torino van agafar les personalitats més reconegudes en aquest moment per decorar-lo per dintre. Va estar Domènec Montaner, va estar Puig i Cadafalch, Gaudí...
0: Poca broma, eh?
1: És poca broma. Però, clar, l'evolució de la societat, el Gran Torino es va inaugurar l'any 1902 i el 1911 va tancar. Però va quedar el Petit Torino, que el Petit Torino estava, i està encara, al carrer Escudillers, número 8, que avui en dia és el Grill Room.
0: Ah, d'acord.
1: Vale?
0: O sigui, això era el Petit Torino.
1: Això era el Petit Torino, que avui en dia és el Green Room, que ha canviat de bastantes mans al llarg dels anys.
0: Sí.
1: Va passar també a ser propietat del restaurant que hi ha al costat, Los Caracoles. Mm. Però avui en dia té uns altres propietaris i, bueno, és un restaurant. Però allò era el Petit Torino. I li van posar, tot i que va ser el primer... li van posar Petit Torino perquè el Gran Torino era el del Passeig de Gràcia.
0: Claro, clar, per no confondre, no? Clar. Posarem Gran Torino 2.
1: Exacte. I llavors hi havia, diguéssim, ho van fer d'aquesta manera perquè, clar, tota la part del carrer Escudillers, Paral·lel i tot això, era la vida, diguéssim, social de la Barcelona treballadora. Llavors, clar, la del Passeig de Gràcia era per la gent burgesa, ja, que en aquest moment, diguéssim...
0: Benestant, ja.
1: Benestant,
0: més...
1: l'Eixample estava creixent, i llavors van voler posar els dos restaurants o bars a dos llocs diferents per dos públics molt diferents.
0: I a preus diferents, suposo, també.
1: Això sí que no ho sé, però suposo que...
0: Suposo que sí, no?
1: Suposo que sí.
0: En el Petit no cobrarien el mateix que en el Gran.
1: No, suposo que unes olives amunt i a l'altre haurien ser més cares. Si posaven olives en aquella època, perquè... Clar, però i aleshores... clar, el Grill Room o el Petit Torino té una història, diguéssim, una miqueta dramàtica, que és que en aquella època, diguéssim, era un bar del Terne, bueno, era un bar que anava la gent hasta altes hores de la nit, vull dir,
0: sí,
1: que anava tothom i suposo que a diferents hores podies anar trobant diferents
0: públics,
1: clients, i un d'ells es deia Dolors Bernabéu, que tenia 16 anys.
0: 16 anys?
1: Sí, estem enrunant d'una època...
0: En els que 16 anys ja era pràcticament major d'edat i ja es guanyaven la vida.
1: Exacte, i aquesta noia era modista i per les nits exercia la prostitució.
0: Carai, xica de fuma que fuma por las noches la i modista por la mañana. Qui ho havia de pensar? Quina barreja!
1: Exacte, i aleshores, ai, clar, aquesta noia un dia se'n va anar cap a casa perquè ella vivia al costat, diguéssim, al carrer Escudiers, al passatge Escudiers, que és el mateix edifici, hi havia un hostal.
0: Sí.
1: I ella va sortir d'allà, que eren sobre les 8, les 9 de la nit, i cap allà a les 11 va caure des del balcó al terra morta. Bueno, van dir que es havia suïcidat, diuen que va deixar una nota de suïcidi.
0: La suïcidaron?
1: Exacto. Sí, perquè després, quan li van fer l'autòpsia, van trobar que tenia un tir a l'esquena.
0: Va, sí. Com a suïcidi és una mica complicat.
1: Clar, llavors després van començar a investigar i van dir que era l'amigueta, per dir-ho d'alguna manera, d'Alfonso Barrera Campos, que era el fill d'Emilio Barrera Luyando, que era el capità general de Catalunya.
0: Bé, doncs ja està.
1: Aquí
0: ja topem amb una qüestió...
1: I aleshores, es va despenjar per al balcó, suposadament va deixar la nota de suïcidi, però com que el pare era el capità general, doncs, evidentment la cosa va quedar en que es havia suïcidat, es va tancar l'expedient...
0: No, el pare, el que era el capità general, i ella... prostituta.
1: Exacte,
0: dir, que en aquest cas es barregen les dues coses, va dir, per una prostituta, sí, no la liarem, sí. un concepte molt de l'època.
1: Però el fill també tenia un bagatge una miqueta especial, perquè ja havia matat amb una altra persona. És a dir, el nen era complicadet.
0: Ja us ben dic que era complicat.
1: Era complicadet, llavors se'l van extraditar.
0: Un niño con mucho TDA, lo que llamaríamos ahora.
1: Exacte, llavors en aquest moment el van fer fora de Madrid a 50 quilòmetres, o sigui, van fer aquelles coses que feien abans, no? Que no podies entrar a Madrid en 50 quilòmetres, una extradició d'aquella rara, li va tindre que pagar 10.000 pessetes a la família, tot això. Però bueno, al cap del temps va poder tornar una altra vegada a la vida normal, també tenint en compte que era son pare, clar, evidentment,
0: clar.
1: I perquè si hagués sigut un normal i corrent, pues això no
0: hagués... Hauria pringat, segur.
1: Hauria pringat, i aleshores, pues suposo que aquesta noia va pagar justos por pecadores, no? Allò de dir... ella a lo millor es va enamorar, o ella es va enamorar, o bé se sapigué per què...
0: O gelos, o
1: mil i una històries que mai se sabrà, però aquesta nena de les 9 a les 11 alguna cosa va passar, que va rebre un tret a l'esquena i es va tirar de baix i suposadament va escriure una nota de suïcidi. Llavors, clar, el Grill Room, el Petit Torino, té aquesta història dramàtica, diguéssim, en el seu, en el seu palmarès.
0: En aquest cas, sabem què va passar amb ell? Va ser... Després del tema de la Dolors, va fer cap altra cosa? Ja no se sap?
1: No, ja no se sap més, perquè suposo que el van fer desaparèixer el pare d'aquella manera.
0: Te vas al Rif.
1: Te
0: vas a Àfrica del Norte.
1: I anem a descansar una mica, perquè el pare va estar... està bastants anys com a capità general, està l'any 1930, és a dir, està el canvi de monarquia amb la Primera República. Suposo que després amb la Primera República no hauria tindre tant de poder i el nen el van deixar una miqueta apartat.
0: Sí. Ja. Sí, carai, César.
1: Dice, no me la líes.
0: És una d'aquestes històries, de totes les històries que ha anat recopilant i que té el César, que era el seu llibre, que es deia Històries
1: Desconocides
0: de Barcelona. Històries Desconocides de Barcelona, on trobeu històries tan xules i interessants com aquesta. Amazon, es pot trobar per Amazon?
1: Sí, a Amazon, a la Casa del Llibre, Snack, inclús està a l'Abacus.
0: Sí, que... Cuidado, calma.
1: No farem més publicitat.
0: Doncs Històries Desconocides de Barcelona, que no és l'únic llibre que té el César Alcalá, si trobeu. Aquest és perquè parla d'aquestes històries desconegudes de Barcelona, que és força interessant, però té un moment més tots relacionats amb diferents històries. Jo, César, moltíssimes gràcies, perquè aquestes joies jo les gaudeixo moltíssim.
1: A vosaltres i a tu en particular, i està aquí al costat, el Gran Torino. Vull dir que has passat per davant mil i una vegades.
0: Això és veritat.
1: I els nostres ullers també, clar.
0: Farem una copeta o un grill, el Gran Grill, per recordar una mica...
1: Sí, exacte. Sí.
0: El
1: Grill Room, sí.
0: Una passada molt forta, César.
1: Gràcies a tu.
2: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
3: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
4: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
5: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
4: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
5: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
4: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo segundo año.
5: Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
6: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
7: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
8: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
7: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
8: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
9: La situación de la gente que sufre el descontrolado precio...
7: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
8: Compatible con CarPlay y Android Auto.
0: Estem a punt d'arribar a les dues de la tarda. Recordar que les xerrades que hem fet aquí al programa, tant darrere a COPE Catalunya i Andorra com a migdia a COPE a Catalunya i Andorra, doncs les podrà tornar a escoltar a la web de la casa cope.es, al nostre apartat de producció de capítols locals, emissions locals a Catalunya. També recordar que us podeu descarregar l'aplicació de COPE tant per iOS com per Android, des de la qual doncs podeu accedir a tot el material que fem a tota la cadena, escoltar els directes, etc. Res més, arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda i comenceu a vigilar amb la calor.

0: Com que el Víctor Navarro no li va convèncer que hi poséssim el número 1 a les llistes d'èxits britàniques, hem pactat amb el Cito Ramírez i jo col·locar una cosa de la nostra època, que és de la ELO, que és una banda de Birmingham, l'Electric Light Orchestra. Víctor Navarro, bona tarda. Good evening.
1: Què tal? Bona tarda. Per cert, fa una setmana estaven recordant els Osborne, estaven recordant que feia un any de la pèrdua del traspàs i ara em poses també cançons. Aquestes m'agraden, cada dia m'has de sorprendre amb una, m'agraden aquestes cançons.
0: Per demà ja tinc preparada una altra. D'una altra banda de Birmingham. Va, no donem més pistes.
1: Val.
0: Bueno, dimarts 28 de juliol, doble sessió de treball dels de Hansi Flick a St. George's Park.
1: Sí, amb el camp 6, el número 6, el de Sir Bobby Charlton, estan entrenant en unes condicions perfectes, o sigui, molt bona temperatura, està sí, el cel tapat, però és que entrenen de meravella, ens deien gent del Futbol Club Barcelona que estan encantats, que esportivament és el millor, i amb grans notícies, perquè Fermín López segueix per el segon dia consecutiu entrenant amb el grup, entrena també Ronald Araujo a la seva segona setmana de feina després del Mundial, veiem el Marc Bernal també entrenant com la resta, que uns dies sí, no ho va fer al marge, i segueixen els que segueixen al marge, són Alejandro Valde, que després l'hem vist sortir, perquè he pogut veure una mica de l'entrenament avui, mitja horeta, després l'hem vist Alejandro Valde, que ja trepitjava gespa, però estava al marge a l'inici, i segueix, evidentment, al marge fent treball de gimnàs, Frenkie de Jong, que amb ell estan mirant dia a dia, setmana a setmana, doncs aquest tractament conservador. Però bones notícies en Fermín, i pel que fa al nou fitxatge de Yemi, entrenant amb la resta de normalitat, i s'espera que tingui minuts aquest divendres contra el Birmingham, i que s'estreni de manera no oficial en partit amistós, però que s'estreni aquest divendres en el amistós, el primer amistós dels dos que disputarà el Barça a Anglaterra, doncs contra el Birmingham.
0: Ahir li vam posar deures al Víctor Navarro, que ens portés avui algun sospirito d'algun personatge del Barça. El Víctor s'ha superat a si mateix perquè ha parlat, per tots els mitjans, el central Andreas Christensen.
1: Sí, per tots.
0: Sí, ja.
1: No és una cosa exclusiva, però sí, allà estava al micròfon de la cadena COPE amb un Andreas Christensen, doncs, que està entrenant bé, que el que vol és oblidar sobretot l'any passat de lesions, i que sempre li preguntaven si l'objectiu és la Champions, i diu, sí, la Champions, però també la resta de títols.
2: Well, win all the trophies that we can.
3: Guanyar tots els títols que puguem, però la Lliga de Campions segur que en seria un. Continuarem fent el que fem i creient en la nostra feina. Crec que hem demostrat que és el camí correcte a seguir. Només cal polir alguns detalls i crec que hem de confiar en els nostres jugadors i en la resta de la plantilla. Quants en teníem? 7 o 8 que s'acaben de proclamar campions del món. Així doncs, tenim l'equip per aconseguir-ho. Es tracta, doncs, de rendir, de fer acte de presència i de donar el millor de nosaltres cada dia.
1: Rendir, de donar el millor de nosaltres, i ell és el que vol fer perquè es troba en un bon moment físicament, ha aprofitat les vacances per descansar però també per entrenar. Recordem un Christensen que va ser clau en aquella lliga de Xavi Hernández, doncs ell vol tornar a recuperar la versió de si mateix i tornar a ser l'Andreas Christensen que tants minuts va jugar al Futbol Club Barcelona.
3: Ha estat complicat. Vaig passar per una temporada i mitja que va ser molt, molt difícil. Així doncs, ara mateix em centro en mi mateix. Intento posar-me tant en forma com sigui possible i assegurar-me d'estar disponible durant tota la temporada, de recuperar el meu millor nivell. Això és el que intento fer aquest estiu, treballar de valent per tornar en la millor forma possible. I, és clar, gaudir també de les vacances, però sobretot posar-me en forma i estar disponible.
1: Un Christensen al que se li preguntava per noms propis com, per exemple, Laporte en defensa, es parla molt de Guti Romero, sobre opcions que podrien venir. El que sabem, per cert, és que si no surt cap jugador de l'eix central de defensa, com es defensa central, si no surt cap, no pot venir cap, que ja té suficient amb els qui té, amb els Christensen, Araujo, Eric García, Cubarsí i Gerard Martín. I a Christensen li preguntaven per possibles fitxatges i ell el que diu és que se centra en si mateix.
3: El mercat de fitxatges no és per a mi. Com he dit, em centro en mi mateix i confio en mi. Necessito recuperar el meu millor nivell. I sé que el meu millor nivell és molt i molt bo. És en això que m'he de centrar. I és el que he fet durant tota la meva carrera. És cert que cada estiu es vincula al Barça amb alguns jugadors, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en els jugadors que ja hi són.
0: I ara que és el mercat, evidentment, hi donarà molt i molt de sí en el capítol de fitxatges i també potser en el d'alguna sortida. Tens bolo aquesta tarda, no, Navarro?
1: tinc, sí, aquí. Aquesta tarda anirem a veure el Aston Villa Real Societat, que és a 40 minutets d'aquí. Veurem aquest partidet, a veure si podem parlar amb algun protagonista per la nit pel partidazo, i allà veurem si el València, per cert, en una estoneta, en res, mitja hora, juga al St. George's Park, a les mateixes instal·lacions de la selecció anglesa, on dorm el València, dorm el Barça, i allà entrenen, juguen contra el Derby Country, allà és a porta tancada, però com a l'Aston Villa Real Societat ho podem veure, doncs allà què ens passarem, ja que ara hi ha tranquil·litat en quant a activitat del Futbol Club Barcelona. Fins demà sí que molt pendents, Gil, perquè vindrà en principi Deco i Rafinha, que aterren aquí a Birmingham, o sigui que molt pendents del director esportiu i Rafinha després del Mundial.
0: Doncs ja saps que tens deures per demà, eh? Una mica, això sí, amb una mica de banda sonora de la Elo, que no et sentarà pas malament.
1: Perfecte, perfecte.
0: Navarro, que vagi bé, gràcies.
1: Una abraçada a tots, gràcies.
0: Ens hem aixecat avui amb aquestes informacions que parlaven d'aquest futbolista Junior Croupy, que entra al radar i a l'òrbita del Futbol Club Barcelona. Ja ho heu sentit en el tram estatal, la info d'Helena Condis, que diu que hi ha hagut sondeig per part del Barça i contactes amb la gent propera a Junior Croupy, i que el futbolista, bàsicament, doncs, està molt i molt per la feina de convertir-se en jugador del Barça i signar pel Futbol Club Barcelona. Ara us diré una cosa que no us havia de dir. Hem estat 5 persones a la reunió de continguts d'aquest matí del programa d'avui. Només una tenia inputs de Junior Croupy. Oriol Ruiz, bona tarda.
4: Bona tarda, Gil.
0: Qui és Junior Croupy?
4: Ilai Junior Croupy, davanter de França, de 20 anys, milita al Bournemouth anglès i qui el va fitxar aquest passat mercat d'hivern. Sota les ordres d'Iraola, Croupy va anotar 13 gols en 5 mesos de competició. No està gens malament per la nul·la adaptació del propi jugador a una nova lliga. En quant a selecció, en quant a combinat nacional, ha estat indiscutible en totes les categories inferiors de la selecció francesa i va poder entrar a la convocatòria mundialista en Portugal, perquè Roberto Martínez, el seleccionador, va insistir molt en poder-lo portar i ser l'acompanyant de Cristiano Ronaldo i Gonçalo Ramos, però Croupy ho va rebutjar perquè el seu desig és triomfar amb la selecció francesa, tot i que no va entrar a la llista de Deschamps. Però el que tu vols saber i el que tothom vol saber, Gil, és com juga Croupy. Quines característiques té Croupy? Doncs bé, és un delanter, no és del perfil de Lewandowski, no és el típic delanter referència pur, que juga d'esquenes, que juga a fixar centrals, pivotar... No, Croupy és diferent. Croupy és un delanter molt mòbil, pot caure a les dues bandes. De fet, aquesta és una de les seves fortaleses. És molt polivalent, perquè pot jugar en els dos extrems, en la mitja punta i la seva posició natural, delanter centre, hàbil amb la pilota als peus i molt ràpid a camp obert, i el seu centre de gravetat, que és molt baix, li permet girar-se molt ràpid amb la pilota. A més, amb la seva posició més còmoda és allunyant-se de la zona de nou per baixar al mig camp, poder rebre la pilota i a partir d'aquí girar-se i conduir o associar-se amb algun company. Així és Ilai Junior Croupy, Gil.
0: De 0 a 100, semblances amb Ferran Torres?
4: Alguna similitud pot tenir.
0: I allunyat d'un perfil que hem vist a Can Barça últimament com Vitor Roque?
4: Similar, sí. Estaria en un punt mig, sí, entre Ferran i Vitor Roque.
0: Això no estava preparat, se n'adonen, perquè l'hem fitxat aquest estiu a l'Oriol Ruiz.
4: Més tècnic que Vitor Roque, això sí.
0: Més tècnic que Vitor Roque. Sí. Junior Croupy, el davanter que ha entrat al radar del Futbol Club Barcelona. Temps d'opinió ara, Esportscope. Avui amb el company de Mundo Deportivo, Gavi Sanz. Gavi, què tal? Molt bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
0: Un dels quedats especials que continua al peu del canó aquest estiu, aquest 28 de juliol. Has fet vacances? Marxaràs?
5: Encara no, fins al dia 10. Encara haig de fer estatge.
0: Quedado especial.
5: Haig d'estar pendent de l'estatge, haig d'estar pendent d'aquests primers partits contra l'Udinese, i fins al 10, res.
0: Bueno, està a prop, està a prop. Junior Croupy, com se t'ha quedat el cos, Gavi?
5: Doncs, aviam, jo crec que s'han de fer moltes reflexions entorn a aquest interès. Primer, Junior Croupy, jo crec que és un jugador massa jove perquè el Barça el fitxi, té 20 anys, i costa molts diners. el Barça ve d'una experiència, i de fet m'ho han dit, no és que jo opini això, sinó que m'han dit que tenen l'experiència de Víctor Roque. Víctor Roque va costar 30 milions més 31 en variables, va ser una aposta, sí, és veritat, que venia de la gent que venia, però que va ser una aposta una mica arriscada. I considero que Kroppi és una aposta molt arriscada en el moment en què es troba el Barça, perquè pagar 100 milions o potser una mica més per un jugador de 20 anys que t'ha de garantir, no oblidem, els gols que se'n van amb Lewandowski. Lewandowski t'ha promediat uns gols de 31 gols per temporada, més o menys, i això són molts gols. Jo crec que fer un experiment ara amb un jugador jove de referència és bastant arriscat.
0: Aviam, que el Bournemouth demanarà pasta, evidentment això està al guió, la Lliga Anglesa té uns preus, té els preus que té, evidentment fan anar els calés que fan anar, però és que a mi se'm fa molt coll amunt que si la teva oferta per Julián són 100, Kroupi costi el mateix. No pot ser que Kroupi costi el mateix que Julián. Això és una de les peces que a mi no m'encaixa.
5: Clar, és que jo crec que és que de fet i és opinió meva, jo no pagaria 100 milions per Julián Álvarez, ni molt menys.
0: Clar,
5: jo no els pagaria. Poses... Ni pagaria el que està demanant a l'Atlètic de Madrid, que va fer una contraoferta no fa molt de temps, que deia que volia 120 milions més Marc Bernal. Jo no pagaria, vamos, ni els 100 milions. Jo crec que el preu de Julián Álvarez avui per avui estaria al voltant del que costa el Gordo, o per allà, no? 70 milions, 10 en variables, vale. Però arribar als 100 milions o pagar més de 100 milions per Julián Álvarez em sembla una barbaritat.
0: Bueno, en tot cas, clar, aquí estem en el tema de que les coses valen el que algú està disposat a pagar-ne per elles, però no sé fins a quin punt, Gavi, tot gira ara mateix al voltant d'una peça que és Ferran Torres i el seu futur. I que això marcarà peces de domino, saps? Un cop que tinguem resolut de Ferran Torres, la resta de peces anar caient per inèrcia.
5: Jo crec que el Barça necessita, amb això estem d'acord. Sí, és veritat que des del Barça ens han dit que potser pues, podíem prescindir de fer una inversió molt gran per un jugador, per un nou, però jo crec que el Barça necessita un nou i crec que necessita Ferran Torres com un jugador que li pot donar alternatives per la seva polivalència, li pot donar alternatives per la dreta, per l'esquerra, com a extrem i com a davanter. Però el Barça necessita fer una inversió per un nou. I jo crec que el Barça ha de tenir un plan B si Julián Álvarez no ve, que crec que no vindrà. Perquè ja estem a finals del mes de juliol, la posició de l'Atlètic de Madrid sabem quina és, i el Barça no es pot desprendre ara de Ferran Torres. De fet, el que m'han comentat a mi ahir és que el seu posicionament és renovar-lo. Si el Ferran Torres té una oferta del PSG o té una oferta del Liverpool o té una altra oferta, que vingui que ho expliqui, però de moment no hi existeix aquesta oferta de manera oficial. Per tant, Ferran Torres, jo crec que avui per avui que és indispensable.
0: Clar,
5: és perquè, que... a més, et garanteix 15 o 16 o 17 gols per temporada.
0: No, i a més, mira, ara que esmentaves el Liverpool, recordo la informació que donava el Maí, que el Liverpool havia preguntat per Barcola, el Paris Saint-Germain, per Barcola, posant 130 quilos a sobre de la taula.
5: Clar, és que són preus, no sé si estaràs d'acord amb mi, però són preus que jo crec que avui per avui estem movent preus de Premier League, però no, que no són preus...
0: És que tenen la pasta, Gavi, és que ells tenen la pasta.
5: Ni de la Lliga Espanyola.
0: No,
5: els drets televisius de Premier League no són els drets televisius d'Espanya ni de Sèrie A. El Barça no es pot permetre unes inversions que passin de 100 milions per un jugador com Julián Álvarez. No s'ho pot permetre.
0: Acabes de donar en el clau els drets televisius, que tenen una gestió molt diferent a Anglaterra que no pas a la Lliga Espanyola. I allà ara mateix tenen la pasta, tenen els diners.
5: Clar,
0: 135
5: clar.
0: Ha pagat el City per Elliot Anderson.
5: Clar.
0: És a dir, que ara... Bueno, què em pagues? 60 per Rodri? Surto guanyant 70 quilos.
5: Clar, és que els equips de la part baixa de la Premier League ingressen més per drets televisius que els de la part alta de la Lliga Espanyola.
0: Mm.
5: I això, clar, això fa un desfase a l'hora d'anar al mercat a comprar un jugador que dius, ostres, no pot ser. No ens podem permetre. I jo crec que el Barça ha de curar molt i ha de pensar molt cada moviment que ha de fer en el mercat. I, evidentment, estic convençut que és més de ser per Julián Álvarez, no ho faran. I que estic convençudíssim, perquè després m'ho van dir, que per Kroupi no pagaran, vamos, ni aquestes quantitats que s'està dient.
0: Doncs veurem què és el que passa, perquè el mercat, això sí, és llarg, llarg, llarg. Redacció de Mundo Deportivo, Gavi Sanz, moltíssimes gràcies. Continuem en contacte. Abraçades.
5: Gràcies per vosaltres. Una abraçada ben forta.
0: 16 minuts i les 4, deixem el Barça, parlem de l'Espanyol. 25 futbolistes desplaça el conjunt blanquiblau a l'estada de pretemporada a Barley. L'Espanyol que també fa les maletes i viatja a Anglaterra amb cosetes que van resolent-se. Fem un repàs. Jan Sanés, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Al Mercato, que ha fet Monchi fins a dia d'avui, 28 de juliol.
6: Doncs demà es compleixen 80 dies des de l'arribada de Monchi a l'Espanyol com a director general esportiu i anem a fer una petita radiografia dels seus primers mesos al club. El primer moviment destacat va ser la renovació de Manolo fins al 2027, tot i al final de la temporada passada. Pel que fa a les cares noves, Monchi ha incorporat a Calatrava com a traspàs i a Harman i Moscardo com a cedits. Han tornat de sessió Javi Hernández, Bauza, Hinojo i Marcos Fernández. Tots quatre es troben en dinàmica del primer equip. En el capítol de baixes, són 12 els moviments realitzats fins ara. Han sortit com a cedits Salinas, Grajera, Antoniu Roca i Omar Sadik. I s'ha traspassat als canterans Lluc Castell, Hugo Pérez i Justin Smith. A Calero no se'l va renovar i Romero, Tarrats, Piquel i Endoye van finalitzar les respectives sessions. Les sortides de Miguel Rubio i Pablo Ramón haurien de ser les properes. A partir d'aquí, l'arribada d'un central o un extrem, ja veurem. En total, més de 20 operacions en el que seria el dibuix de la nova era de l'Espanyol.
0: Un dibuix d'una nova era que ara mateix manté la població perica en un estat una mica d'expectativa o d'incògnita. És per això que a Esports Copé aixequem consultes i truquem a un perico de referència. Dani Solsona, què tal? Bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
0: Com prova l'estiu, Dani?
7: De moment bé.
0: De moment bé.
7: De moment bé. I tranquils, perquè com que no hi ha futbol, estem tranquils ara.
0: Bueno, no hi ha futbol, però hi ha pretemporada. Sempre és aquest marge de començar a veure cosetes i com que, no sé, et truquem perquè m'he quedat una mica amb la sensació que l'empat a un de l'Espanyol davant del Sabadell ha destrempat a una bona part del poble perico.
7: Sí, bueno, és que als partits de pretemporada ja sol passar això, no? Que si tens uns resultats favorables i avoltats, doncs sembla que tot ja funcioni a les mil meravelles. I quan hi ha un resultat així una mica ajustat, com contra el Sabadell, que per cert que va estar molt bé i l'Espanyol no va estar tan bé com tothom estava desitjant, doncs sempre entra una mica allò de dir, escolta, encara falten jugadors, s'han de fitxar més jugadors i això, i la veritat és que sí, que el mercat, suposo que Monchi està treballant de valent per poder donar a l'Espanyol un toc de qualitat amb 3 o 4 jugadors més.
0: És que és això, Dani, són partits de provatures. Estem veient, per exemple, que ha hagut de començar Manolo amb Burco de central i que la pretemporada serveix per això, no? Per acoplar peses i per mirar de fer alguna prova, si et passa pel cap fer alguna prova.
7: No, home, la prova ja la tenim aquí, amb el cas que has estat dient, no? D'Urco, no? Tenint a Riedel, que sembla que no conti per res, o que conti poc, no per res, conti poc, amb la marxa de Calero, doncs aquí els centrals queden curts i ha optat per adaptar una mica, per veure la posició aquesta d'Urco, si pot funcionar en un moment determinat al llarg de la temporada. És veritat que no va estar malament, també és veritat que s'ha de mirar contra quin rival jugues, però no crec que sigui aquesta l'alternativa ni l'opció. Jo crec que han d'arribar un o dos centrals més.
0: Un o dos, clar, perquè Miguel Rubio no compta, claríssimament, s'ha quedat fora de l'avió que ha anat cap a Barley i és una de les feines que li queda al Monchi. Parlaves d'un toc de qualitat. Potser el toc de qualitat passa per aquí o passa per la part de davant?
7: Bueno, una mica tot, ha arribat a Calatrava, que és un jugador diferent d'aquests que no teníem, habilidós, molt bo tècnicament, l'ha anat provant aquí a la mitja punta, quan jo l'he vist al Castelló sempre ha jugat per banda dreta, cama canviada, bueno, és una alternativa, però aquí al mig del camp, doncs és veritat que l'altre dia contra el Sabadell amb Espósito i Moscardó, Gabriel Moscardó, doncs jo crec que falta alguna peça. És veritat que hi ha Pol Lozano, encara falta que arribi Poado a la part de dalt. Vaig trobar una mica encara que no estan adaptats, no?, els nous que han arribat. Harman li va costar una mica, Moscardó també al mig del camp no va tenir molta participació. Bueno, i a dalt veure Marcos Fernández, tenim tres atacants, amb Roberto i Quique, i veurem d'aquí al final del mercat. Jo crec que han d'arribar tres o quatre peces, Tres o quatre peces, segur.
0: Estic deduint que el Calatrava és el que més t'ha agradat de lo que ha portat Monchi.
7: Sí, de moment sí, perquè bueno, jo sempre m'hi fixo més una mica amb els jugadors més habilidosos, més buscar l'1 contra 1 amb aquesta esquerra. Ja l'havia vist al Castelló, que va estar molt bé, però els altres, clar, és que no els he vist gaire, perquè el del mig del camp i Harman no van tenir gaire protagonisme. Per tant, s'ha d'esperar, és la pretemporada, s'han d'adaptar, han de veure què vol Manolo, i a partir d'aquí, doncs, amb els partits que ara arribaran, que són ja d'un altre nivell, doncs a veure quin rendiment poden donar.
0: Tu que has estat entrenador, Dani, agafes l'equip, te l'emportes a Anglaterra, perfecte, surts fugint de la calor, estàs allà en un entorn més tranquil, alejado del mundanal ruido, que es diu, i de mica en mica, de cara a perfilar a l'equip, pel debut a la Lliga contra el Levante, com ho fa l'entrenador? Quins aspectes, per exemple, introduirà Manolo en aquests partits a Anglaterra que no hagi introduït abans?
7: Jo crec que d'introduir en el que és el tàcticament, jo crec que no es mourà amb el que ha vingut fent aquesta darrera temporada, no? És a dir, quan les coses anaven molt malament amb aquests, no sé si són 18 partits sense guanyar, 18 me sembla que eren, doncs tampoc va variar molt. O sigui, aquest 4-4-1-1, 4-2-3-1, vull dir, amb aquest sistema no el va anar variant i malgrat que l'equip no estava guanyant, no? Bueno, les peces ell en té segurament al cap moltes que són molt clares, que aquest hi compta sí o sí. És a dir, jo que sé, en defensa Cabrera, en principi Harman, veurem Hinojo, a la banda dreta amb Omar, i falta aquella, l'altra peça del central. Al mig del camp Edu Espósito, jo crec que també. Sembla que Dolan pot tenir un lloc, que la Trava jo crec que tindrà, i després veurem amb aquest atac quins són els jugadors o quin és el jugador que pot sortir. Després hi ha dos o tres peces que ballen i que les anirà veient a mesura que vagin fent la pretemporada. Hi ha jugadors que han arribat cedits, veurem qui són els que es guanyen la possibilitat d'estar al planter i formar part. Però segueixo insistint, crec que falten 3 o 4 peces.
0: Conclusions, 3 o 4 fitxatges, sobretot reforçar la part central, confiança en Calatrava, confiança en el Manolo i paciència, que l'estiu és molt llarg. I a més, aquesta temporada no hi ha un Joan García que deixi diners a caixa per accelerar el mercato. Dani Solsona, que tinguis un bon estiu, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies, igualment, que vagi bé.
0: Pentinat a l'Espanyol amb Dani Solsona i l'actualitat de primera, baixem un graó, passem a segona divisió. Marina Herrero, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Gran notícia a Montilivi, renovat una temporada més, la llegenda, Cristian Estuani.
8: Sí, s'acaba el culebrón Estuani, per fi ha arribat a un acord de renovació amb el Girona, amplia per una temporada fins al 2027 i segons ell mateix ha explicat, és un moment de molta felicitat.
9: Para mí no solo una renovación, mucho para mí el poder seguir en el club, así que voy a estar agradecido. He aprendido a querer este club. A mí me llena de orgullo poder vestir esta camiseta, sentir estos colores, seguir transmitiendo los valores que me identifican con este club, la humildad, el sacrificio, la lealtad, el compromiso.
8: Estuani ja és un referent a Montilivi. Aquesta serà la seva desena temporada vestint la samarreta del Girona i l'afició l'ha agafat molta estima. De fet, reconeix que aquesta ha estat una de les claus per renovar.
9: Esa conexión con la afición creo que siempre ha sido especial. Yo lo he sentido dentro del terreno de juego cuando me toca jugar. También lo he sentido fuera. Creo que si no hubiéramos tenido la sintonía que hemos tenido siempre desde que he llegado aquí, impensado que hubiera podido estar tantos años en el club.
8: I, òbviament, el seu objectiu aquesta temporada és aconseguir l'ascens a primera divisió. El davanter uruguaià reconeix que serà molt complicat, però que ja tenen l'experiència d'aconseguir-ho.
9: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso. Es un desafío muy importante para todos, muy difícil. Creo que tenemos un gran trabajo por hacer. Ahora es momento de volver a conectar, que la gente también conecte con el equipo. Tenemos esa posibilidad y hasta que haya la mínima posibilidad vamos a morir por ello.
8: I Estuani, per cert, ja s'ha incorporat a la pretemporada i ha estat entrenant amb els seus companys.
0: De fet, el següent del Girona, gràcies Marina, és demà, 6:45 de la tarda, amistós davant del Castellón. A Sabadell, Edu, a dia, bona tarda.
10: Hola, Gil, què tal? Bona tarda.
0: Roda de premsa de Rubén Martínez per anunciar... Què?
10: La retirada. La deu a un mite. L'avi capità del Sabadell es retira com a jugador després de dues temporades, dos ascensos i molts records del conjunt arlequinat. Rubén Martínez s'ha guanyat el cor de l'afició, 36 anys, més d'una dècada i mitja com a professional, seguirà vinculat al club com a secretari tècnic ajudant de Lucas Viale a la parcel·la esportiva. Un dels líders del vestidor del conjunt de la Nova Creu Alta tanca així una trajectòria d'èxit.
11: Sobre todo, os quiero dar gracias a vosotros, Mireia y Leo. Habéis vivido esta profesión conmigo, habéis estado siempre a mi lado y habéis entendido los cambios, las decisiones, los viajes y todo lo que implica la vida de un futbolista. Muchas veces hablamos de los sacrificios que hace un jugador, pero detrás siempre hay una familia que también los hace. Gracias por acompañarme, por celebrar juntos y por permitirme perseguir el sueño hasta el último día. Os quiero.
10: Un comiat emotiu. D'altra banda, el jutjat d'instrucció de número 2 de Sabadell ha arxivat la denúncia de forma provisional que va presentar la Federació Veïnal contra el porter Diego Foli. No veu un delicte d'oli, ho empara en la llibertat d'expressió i no hi haurà recurs.
0: Ara me'n recordo de l'Angelito García, les telaranyes de l'Olvido i el Tiempo. Per cert, que l'Andorra incorpora Julian Rijkov, davanter holandès del 2005, 19 gols la passada campanya a l'Almer City. I del futbol femení, Badia, què m'expliques?
10: Pues el Badalona Woman, el conjunt de Marbella-Ester, continua preparant la nova temporada després de la jornada de proves mèdiques i l'arribada de les 7 cares noves. Jugarà contra rivals de primer nivell de cara l'inici de la Lliga F, el 30 d'agost, al camp de l'Atlètic Club. En total seran 6 partits amistosos. L'estrena de la pretemporada serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Municipal de Peralada contra Montpellier. L'estada Salou servirà per jugar 2 partits contra el Bristol i el Villarreal el 6 i 7 d'agost. Una setmana després, el dia 12, partit a Olot contra l'Al-Qadisha de l'Aràbia Saudita. La recta final arribarà amb 2 derbis, dissabte 15 d'agost a les 7 contra l'Espanyol, a Dani Jarque, i el 22 d'agost a la mateixa hora contra el Barça B. Tots els partits que el conjunt de Marbella-Ester juga com a local seran a porta tancada.
0: Valllori, a 15 dies que s'acabi les teves vacances, fins aquí el futbol.
12: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
13: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
0: Pràcticament 3 minuts per arribar a les 4 de la tarda. L'Oriol Ruiz ens porta les primeres paraules de Sekulić, Alexander Sekulić, com a nou tècnic del Barça de bàsquet.
4: Sí, en una entrevista concebuda al mitjà eslovè Sport Club, Sekulić ha afirmat que quan va rebre la trucada del Barça pensava que ja tenien firmat a un altre entrenador pel club. I abans de signar va preferir tenir una reunió amb el president Laporta per veure quina era la visió del projecte, a veure si coincidien en ella. I aquesta visió, efectivament, passava primer de tot per rejuvenir una plantilla que rondava els 34 anys de mitja. Ha assegurat també que falten un parell de fitxatges més i que vol que l'equip sigui reconeixible en pista per la seva forma de jugar, tot i que necessita el club recuperar la figura del jugador fet a casa, com era en el seu dia Juan Carlos Navarro. Algú que també ha dit que requereix molt temps i molta paciència.
0: D'altra banda, Billy Hernán Gómez ja té nou equip.
4: Sí, el pivot madrileny que havia jugat al Barça les últimes 3 temporades, on no ha estat en cap d'elles a l'alçada de les expectatives, firma amb Unicaja de Màlaga per una sola temporada a raó de 300.000 euros, el que és el mateix una desena part del que cobrava a Can Barça, que eren 2 milions i mig. Amb 32 anys, les raons són motivacionals del jugador, reivindicar-se per poder estar present al Mundial de Qatar 2027 i així firmar un últim gran contracte posteriorment.
0: Camins creuats, Valcherovski de Màlaga al Palau, Billy Hernán Gómez del Palau cap al Martín Carpena, anem tancant la barraca. Va, dir, què ens hem oblidat d'explicar?
10: Mira, ja tenim entrenador a Itàlia. Roberto Mancini és el nou entrenador de la selecció d'Itàlia. El Depor ha presentat el seu fitxatge top per aquesta temporada, l'ex del Barça Aubameyang, fins al 2028. El director esportiu del Bayern de Munic, Jan-Christian Dessen, ha negat contactes amb el Real Madrid per negociar un possible traspàs del jugador francès Olise. No hi haurà llei Vinicius a la Lliga Espanyola. Des del CTA, el criteri serà el mateix que la UEFA, de castigar amb groga un jugador que es tapi la boca per dirigir-se a un contrari i no amb una vermella, a diferència de la FIFA, com ha passat en aquest Mundial. I comunicat del City sobre la lesió de Rodri, operat a Mèxic, de les seves molèsties a l'esquena, no ha indicat al conjunt anglès el temps de baixa.
0: Mancini. Qui és Mancini comparat amb Zinedine Zidane?
10: Por favor.
0: Si no ve Julián Álvarez, acceptaríeu que el Barça fes una inversió a futur? Sí, apostarien per Kroupi, per exemple. 65,6% de copenautes. No, retindrien a Ferran el 34,4%. A dia d'avui, insisteixo, a dia d'avui, 28 de juliol, com valoreu la feina de Mercato de Monchi? Suspens, 35,7%. Notable, 9,2, la majoria, 55,1, li posen un B i l'aproven. Nosaltres ho deixem aquí, més esports, butlletins horaris de la cadena COPE i a 8:45 de la nit, Deportes COPE, un dia més amb Carlos Ganga. Nosaltres tornem demà. Adéu-siau, gràcies. Bona tarda.

0: Momentos con Luis Rodríguez.
1: Es que no sé quan dir-te que
2: amb tu soclado només feliç del món.
1: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
3: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
4: Te quiero un montón.
2: Que pronto llegue el momento.
3: Momentos, un programa de confidències.
4: Me estimo molt. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
3: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
2: Gracias.
3: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.